0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Rich man. T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2025. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2025. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, què fas? T'estic esperant al casal.
2: Sí, ja vaig. Estic acabant de sortir de casa. Merda. M'he deixat les claus a dins.
3: Museu Particular. Capítol 9. Les claus.
4: Hola, Àlex.
2: Ei, Anna, hola. Què? Parlem de les claus?
4: Esclar.
3: Museu Particular.
2: Les claus, no et semblen un objecte fascinant, les claus?
4: Sí, sí, són molt úniques, cada una, sí.
2: Però a banda de que siguin úniques, a mi em sembla fascinant perquè són un objecte tan petit, però que alhora el que fa és representar una cosa tan gran i tan important com podria ser, per exemple, la intimitat, no? És a dir, la clau de la casa és aquell petit objecte que et permet entrar a això, no? Precisament a la teva intimitat més pregona. I a més, també ens acaba parlant sobretot d'un tema que és la propietat privada, no? Al final, les claus sempre serveixen per protegir, no? Si parlem una miqueta de la història, sabem que existeixen les claus des de, com a mínim, fa 6.000 anys. És a dir, que fa uns quants segles i uns quants mil·lennis que existeixen. Tant els assiris com els egiptes, com els egipcis, ja n'utilitzaven de claus, sobretot lligat a cadenats, que utilitzaven precisament per això, per protegir aquelles coses que eren importants. I saps què eren aquelles coses que eren importants per aquesta gent?
4: Algo relacionat amb la feina, cases... Algo que se n'obtenia diners, imagino.
2: Doncs sobretot els magatzems, és a dir, clar, tot el que era doncs, la intendència, no? El gra, el menjar i demés, tot això doncs, era el que realment s'havia de protegir, però també les tombes i també la mort.
4: Perquè estan tancades amb clau.
2: Clar, evidentment, havien de protegir tant la pròpia memòria o no, la pròpia integritat d'aquell cos que havien enterrat, però alhora també havien de protegir també tot aquell aixovar funerari que acabaven posant, no? És a dir, si no, el descobridor de Tutankamon, si només hi hagués hagut el cos allà, tia, no hagués tingut la fama, segurament, no? Doncs és molt estreta també aquesta relació de les claus i la mort, no? I aquesta necessitat d'haver de tancar amb clau aquella persona que s'ha mort. Pensen que avui amb els nínxols.
4: És el que t'anava a dir. A casa meva hi ha el típic clauer nínxol. I són les clauetes, no? Petitones del vidre.
2: I les discussions familiars que hi arriben a haver per aquesta minúscula clau de qui la té, qui no la té, qui té accés en aquest nínxol i qui no el té. De fet, ara no són tan comunes perquè molts dels taüts, dels fèretres que es fan ara, simplement es tanquen com una espècie de clau Allen, però fins fa no res era molt comú que els fèretres també portessin clau i després et quedaves aquella clau, no? I tu portaves a sobre aquesta clau del fèretre de la padrina, del padrí de qui fos. De fet, hi ha dins, no, de la història d'Espanya, la que pobra, no, i malament l'hem anomenat Joana la Boja, Joana I de Castella, que estava doncs obsessionada amb el seu marit, Felip el Vell, que van trigar 8 mesos a enterrar-lo des de que es va morir, no? I es diu que si ella sempre portava al coll la clau del fèretre, no? I que de tant en tant l'obria només per poder-lo admirar, no? I doncs i besar-li els peus, aquesta cosa.
4: Per favor.
2: De no voler deixar-me marxar. Però torno a la història que potser m'he anat una miqueta. Estàvem amb els egipcis, i els egipcis ja en feien servir de claus, feien servir unes claus que eren de fusta, que utilitzaven pius i pistons per obrir aquests panys, relativament semblant a les que podem fer servir nosaltres, tot i la diferència del material. I no serà fins als romans, els nostres amics romans, que passaran a fer-se de metall. I a més, en aquest cas, en tenien unes molt curioses, que eren unes claus que feien servir per aquelles arquetes de metall i de més, on hi guardaven les coses més precioses, que, sobretot en aquest cas els homes, les claus eren anells. És a dir, eren anells que a més servien de clau, i això els servien ells per en tot moment saber on era la clau, que era la seva mà, perquè la portaven posada en un dit, però alhora també era un gest d'ostentació social, de dir, ei, mira, tinc una clau, per tant tinc una arqueta, per tant tinc calés, o tinc possessions molt preuades que he de protegir.
4: Molt de pel·lícula, això, de l'anell que obre alguna porta.
2: Sí, sí, sí, és una miqueta,
4: una capsa,
2: no? Com a molt especialitzat, no? I en diversos museus n'hi ha, d'exposades d'aquestes claus anell romanes, i realment són precioses, no? Al final, el que acaba derivant, no?, aquesta necessitat de les claus i també doncs la complexió amb què acaba desenvolupant-se l'ofici, és precisament això, la creació d'oficis específics per crear panys i, evidentment, per crear claus que els puguin obrir, no? És com, per exemple, en el cas català, el 1380 es funda el Col·legi de Mestres Manyans, Armers i Agullers, un gremi especialitzat, en aquest cas a Barcelona, que encara avui continua en actiu, encara avui existeix el gremi de serrallers de Catalunya, amb prop de 250 agremiats que representen això, el sector de la serralleria i de la metal·lúrgia. Però quan realment hi ha el canvi més significatiu serà a partir de la Revolució Industrial. Al final, per bé o per mal, gairebé tot acaba canviant després de la Revolució Industrial, el segle XVIII, es crea el pany de palanca, que és encara un avui dels més habituals. Parlem molt de panys perquè al final no hi ha clau també sense pany, no? No, una cosa no va sense l'altra. I sobretot, també gràcies a un concurs que a principis del segle XIX crea el govern britànic. Ells es troben que a les drassanes de la ciutat de Portsmouth es produeix un robatori amb claus falses. Aleshores, el que fa el govern britànic és impulsar un concurs per veure qui és capaç de crear un pany que no es pugui forçar d'aquesta manera, que no es pugui falsificar les claus tan fàcilment. I el 1818, un serraller que es deia Jeremiah Chubb és el qui va guanyar unes 100 lliures, que per l'equivalent del moment serien uns 11.000 euros, per tant, poca broma. I a més, fixa't, Jeremiah Chubb és un cognom que encara avui està lligat a les alarmes, a la protecció.
4: Ara mateix acabo de veure el logo, l'acabo de visualitzar.
2: Unes lletres de color blau, sí, doncs blau encara avui, després d'aquests 200 anys, aquesta gent s'estan dedicant a això, perquè no en va. Aquest pany que ell va fer, fins al 1851 ningú el va aconseguir forçar. Per tant, realment va guanyar el premi amb totes les de la llei. També van ser un dels primers en construir caixes fortes, conjuntament amb el seu germà, i per això et dic que encara són ben vigents dins del sector, no? Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes més petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior, que van ser inventades per una manera que es deia Linus Yale el 1848, i el seu fill, que també es deia igual, el 1861, el que va ser aconseguir reduir aquest tamany de les claus fins més o menys el que tenim nosaltres, perquè abans havien de fer una a una aquelles claus grossotes que veiem a vegades, no?, que són molt, molt antigues i que evidentment són molt poc pràctiques, no? I en essència el que feien era agafar una miqueta aquell model que ja tenien els egipcis i adaptar-lo, en aquest cas, a les reduïdes dimensions. És a dir, que al final tot acaba sent cíclic, tot acaba tornant. I et deia, no?, que en el cas de les claus també són un objecte poderosíssim, o com a mínim a mi m'ho sembla per això, per aquest simbolisme d'aquesta intimitat, d'aquesta propietat privada, d'aquesta cosa important que és el que guarden, i al final són un símbol molt potent, i fins i tot molts estats l'han acabat adoptant com a símbol, més enllà del Vaticà, que té les claus de Sant Pere per raons òbvies, però també és un símbol, per exemple, de Palestina. Les claus és un símbol de Palestina perquè, doncs, el 1948, quan Israel declara la seva independència, es produeix l'episodi de l'Nakba, que és l'expulsió de més de 750.000 persones, persones de palestines, que passen a ser refugiats. amb moltes, el que van prendre va ser allò posat, però sobretot el que no van deixar per res del món van ser les claus de les seves cases, perquè allò era temporal i havien de tornar i havien de poder tornar a obrir aquelles portes que havien tancat perquè els havien fet fora de casa. Això no va passar mai, tot i que el dret internacional els hi donava la raó, mai aquesta gent ha tornat a casa seva, i moltes vegades aquesta casa ni existeix en l'actualitat perquè va quedar totalment destruïda. Però això no deixa de fer que cada 15 de maig els palestins es reivindiquin com a poble, sobretot amb això, amb aquestes claus a la mà, amb aquest símbol, doncs, de la seva intimitat, que per desgràcia van arribar a perdre.
4: Com ara pensava en aquesta última part que ens has explicat, pensava això, que com les claus poden esdevenir un símbol. Ara està una mica fora de guió això, però és igual, perquè m'hi ha fet pensar.
2: Això és el millor.
4: No que sí, jo també ho crec. No, pensava que ara que hi ha hagut les primeres manifestacions una mica massives amb tot el tema del lloguer, que el símbol també que s'està utilitzant són les claus, no? Aquest moviment de clau de pis, perquè acaba també com simbolitzant l'espai on tu vius, que és com un dret bàsic tenir un lloc on viure segons la Constitució, bla, bla, bla, bla, bla. I mira, ara m'hi has fet interconnectar amb tot això. Posem una mica de música.
2: Vinga, va.

0: A veure, et porto una cançó que és una meravella, que és Falling. És la cançó que va servir a l'Alicia Keys per debutar l'any 2001. La colo amb tota la cara del món perquè no té res a veure, senzillament que l'Alicia es diu Kiss.
1: Kiss.
0: No té res a veure. Però és que em sembla tan meravellosa la cançó i com que m'agrada començar amb música i sé que no em renyaràs,
2: no,
0: pues
2: no,
0: endavant. I mira, volia aprofitar també perquè em renyis una mica més. Perquè avui volia fer una mica de, com es diu això, d'autobombo. Sí, perquè tu i jo vam començar fa molts anys a ser amiguets, però després vam començar també a treballar junts. I una de les primeres coses que vam fer junts i que vam aprendre moltes coses, o almenys jo em vaig aprendre moltes i m'ho vaig passar molt bé, i crec que també es va forjar una mica més la nostra relació en aquell moment, va ser quan vam comissariar Generació Re en el que en aquell moment seria el Museu de la Vida Rural, que ara ja és Museu Terra.
2: Exacte.
0: A Generació Re, que era una exposició sobre moltes coses, però ho intentarem resumir dient que era una exposició de com van haver-hi canvis que venen promoguts o no per la societat, però que es generen trencaments. Posàvem, no?, dos exemples molt clars, com van ser la filoxera i Covid, i com moltes vegades sortim reforçats d'aquests canvis i es generen generacions de repensar, de reflexionar, de reimaginar, etc. Ho he fet bé així, dit a
2: Jo crec que sí,
0: gràcies.
2: Està bastant bé el resum. Llàstima que, esclar, ara no es pot comprovar, no?, si l'hem fet bé o no el resum, perquè no es pot visitar l'exposició.
0: Podem
2: no?
0: visitar la web, això sí. Expogeneració Res pot visitar. En qualsevol cas, va ser una idea teva meravellosa que m'agradaria que compartissis amb les persones que ens escoltaran.
2: Per tant, no és autobombo, és bombo teu cap a mi.
0: És bombo del... Sí, bueno, sí, una mica, sí. Bueno, no, perquè no. Va ser un gran encert de l'exposició i ara veuràs cap on va, i espera, perquè tot està pensat. Et va sortir del teu cap fantàstic una instal·lació amb claus, que m'agradaria que ens expliquessis com la van muntar, per què la van muntar, per què se't va acudir, i una mica com es veia dins l'expo.
2: Bé, el tema era que havíem d'incloure dins de l'exposició un projecte de l'Institut Ramon Muntaner, que el que estava fent era estar cartografiant a nivell de Països Catalans els pobles abandonats que hi havia a Catalunya, en alguns casos doncs, totalment, bueno, en cas nosaltres ho vam tractar a Catalunya, n'hi havia alguns que totalment abandonats, alguns que estaven en vies no, de ser abandonats, és a dir, que ells comptaven que tenien menys de 30 habitants, d'altres que estaven en procés doncs, de poder-se tornar a habitar arreglant algunes cases i de més, no? Aleshores, no, era el que comentàvem precisament abans, no? A mi va semblar que la forma fantàstica de representar cadascun d'aquests pobles era una clau, no? I aleshores el que vam fer va ser posar, en aquest cas vam acotar-ho a la vegueria de Tarragona, on hi havia 90 llocs d'aquests que entraven dins del projecte, vam posar 90 claus, cadascuna amb el nom del poble que volien representar, i era això, no? Era dir, al final segurament l'últim que va marxar d'aquell poble el que va fer també va ser, com dèiem en el cas dels palestins, és prendre la clau també, perquè no saps mai si hauràs de tornar, i allò és el que et permet sempre poder tornar a entrar el que potser havia sigut casa teva.
0: Va ser una instal·lació que a tothom li agradava molt, jo ho recordo, no?, quan fèiem visites, que la gent sempre la mirava com que no sabia si estava entre l'estadística, l'obra d'art, la instal·lació, i bàsicament també l'he portat perquè una mica de resultes d'aquesta instal·lació i també de la feina de l'Institut Ramon Muntaner, el que es va fer posteriori, que existeix ara mateix en línia, és un joc que el va fer l'Institut Ramon Muntaner, el Museu Terra i Còdol, que el van anomenar La clau ets tu. I bàsicament és un joc que està pensat per l'alumnat de cicle superior de primària i es parteix d'una idea d'un món cada vegada més urbanitzat en el qual s'han de generar propostes per repoblar pobles abandonats o en risc de despoblament a través, doncs, ja et pots imaginar, de la sostenibilitat, del patrimoni, etc. En qualsevol cas, a mi el títol em va semblar com que estava molt inspirat en la instal·lació que hi havia Generació Re, perquè al final aquesta paraula clau juga a molts significats. I parlant de significats, he portat tres obres d'art d'un mateix autor, que és Magritte, autor surrealista, i les he portat perquè es diuen una, La clau dels camps, l'altra són quadres, La clau de vidre, i l'última, La clau dels somnis. La primera, La clau dels camps, és una peça molt coneguda que segur que, si us agrada una mica l'art, la teniu al cap, que és aquesta finestra que està encarada cap a un camp, els vidres es trenquen i queda el paisatge en els vidres, no? És com una cosa molt, molt bonica. Després, a la peça, la clau de vidre, hi ha unes muntanyes i al mig d'aquestes muntanyes hi ha una roca flotant brutal. Bueno, em sembla que també és una peça molt bonica, parla, no?, una mica d'aquesta cosa de la naturalesa que és tan robusta però te la posa superlleugera perquè hi ha una roca flotant al mig del cel, es diu la clau de vidre. I finalment la clau dels somnis, on hi ha quatre imatges, un cavall, un rellotge, una gerra i una maleta, i a baix escriu coses que no són, no? Doncs, per exemple, el cavall té escrit la porta, el rellotge té escrit el vent i la gerra té escrit l'ocell, que això ho feia molt Magritte, jugar una mica al despiste entre llenguatges.
2: Que és i el que no és.
0: Sí. I les tres peces porten en el títol clau, però no apareix cap clau literal, evidentment, en cap dels tres quadres, i em fa l'efecte que aquesta clau de la qual parle és aquesta clau del joc, no? De la clau ets tu, entesa com quelcom, un artefacte, tot i que ara en Història de l'Art no ens agrada massa parlar d'artefactes, com aquest sistema que et permet accedir a altres espais metafòrics. Ens has explicat molt bé les claus físiques, d'on sortien i per què serveixen, però el concepte de clau de forma abstracta o metafòrica dins de l'art a mi em sembla molt interessant, no? Una altra obra d'art que t'aporto, que ara tinc molt apropet per qüestions laborals, és, segur que te'n recordes, Àlex, és l'homenatge a Sarajevo, que està al Museu d'Art Modern de Tarragona.
2: Un mural bastant gros, i a més destaca sí. molt en la sala on està instal·lat. Sí, sí.
0: És una peça molt gran que va fer un ballenc, el Jaume Soler, i és com una mena de retaule que representa els horrors que va ser la guerra dels Balcans i concretament de la ciutat de Sarajevo. Perquè la gent es faci una idea, tot i que es pot buscar en línia, és un retaule que està dividit en caselles i a cada casella, a cada panell, hi ha una representació de la guerra, no? Doncs des de l'àliga que representa el poder, uns pits i un falos que representen les violacions que s'hi van dur a terme, la sequera, unes mans ensangonades, hi ha altres caselles que estan disparades, hi ha forats... És tot una mena de... Sí, de llibre obert del que pot comportar, en aquest cas va ser la guerra dels Balcans, però és aplicable a qualsevol altra peça. Per què la porto avui aquí? Perquè hi ha un panell, concretament, que té una clau penjant, com una mica a moda de ready-made, no? La clau penja i, literalment, si fa vent, es mou. Llavors, si et preguntaria tu, després ja veuràs per què t'ho pregunto, per què creus que hi ha una clau en aquest panell? Està en lloc super... O sigui, central, eh?
2: Pues suposo que potser és aquesta mateixa idea que hem anat repetint, no? Que és aquesta simbolització, no? d'aquella part íntima, d'aquella part privada, d'aquella casa, no? D'aquella llar que deixes, no? De tots aquests refugiats que han de marxar de casa i després van a llocs que normalment no hi ha claus, no? En els barracons no hi ha claus, en les tendes de campanya dels camps de refugiats no hi ha claus, no? És a dir, que també és com una certa deshumanització no tenir una clau on poder-te tancar.
0: Mm-hmm. Està bé perquè tu, com jo, ets tirant a fosc i pessimista. Jo...
2: Sí, l'alegria de la huerta. Sí,
0: jo
2: sí,
0: també
2: exacte.
0: Pensava el mateix, rotllo, que és aquesta casa que he hagut de deixar, aquest lloc que no sé cap on vaig, una clau, com t'ho deies abans, que potser mai més faré servir, i a mi se'm fa una clau trista. Però la persona que a mi em va explicar el retaule, que porta moltíssims anys treballant al Museu d'Art Modern de Tarragona, la interpretació que em fa és que és la clau que permetrà resoldre el conflicte. I em va semblar meravellós com dues noies d'edats no tan separades i que hem nascut a pocs quilòmetres de distància i hem tingut una vida molt similar, segurament en molts sentits, fèiem una interpretació tan diferent de la mateixa clau. I també em va semblar que ajuntava perfectament el que he intentat explicar avui, no? Que és la clau en aquest sentit més físic del mot, no? d'aquesta cosa que tanque un espai, però també aquest artefacte que permet obrir solucions o entendre'l de manera simbòlica. Estava tan segura que tu diries la meva interpretació, és que no he dubtat ni un...
2: Però al final es pot prendre també com una cosa ambivalent, no? És a dir, les claus serveixen per tancar, però alhora també serveixen per obrir.
0: Totalment. Sí, sí, és com tu abans, no? El pany existeix perquè hi ha la clau i viceversa. I per acabar, ja que he començat amb una cançó, tancarem una altra cançó,

0: Et presento a la banda Urban Cookie Collective, m'encanta el nom. Quan jo teníem un any, és a dir, l'any 93, van llançar aquest single que es deia The Key, The Secret. És amb la cançó amb la qual es van fer famosos. S'ha considerat que és un dels himnes de la música dance dels anys 90, o sigui, la gent que en aquell moment estava en el dance la va adorar moltíssim, i la porto perquè tota la lletra, Àlex, tota la lletra de tota la cançó, que no és curta, t'ho asseguro, és I've got the key, I've got the secret, I've got the key to another way.
1: Molt bé.
0: I així
1: no vol dir res més.
0: Va dient-ho tota l'estona. Però si tu penses, és profunda, la lletra,
1: sí, sí.
0: Perquè, escolta, tinc la clau, tinc el secret, tinc la clau per anar cap a un altre lloc. És, o sigui, és tot el que hem explicat resumit en quatre versets. Què et sembla?
1: Meravellós, com
0: ben
1: sempre.
0: Ben tancadet, no?
1: I tant. Tancat amb pany i forrellat.

0: Mama, passaré un moment a buscar les claus de recanvi del meu pis.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
2: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Clementina Arderiu.
1: Per presentar la poeta Clementina Arderiu ens acompanya Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana i coautora de l'antologia Tres poetes de Cadaqués.
3: Està bé lo de conèixer la persona i la personalitat de Clementina Arderiu, perquè la referència que se'n té així en general és que és la, que va ser, vaja, la dona d'en Carles Riba. I aleshores, doncs, se sap poc d'ella i quan comences a entrar-hi més, dius, caram, quina personalitat, no? Clementina Arderiu, doncs per mi una dona forta, una dona valenta, però una dona que va saber compaginar el que era la seva època i el seu entorn amb tot un món interior riquíssim que portava dins i que portava una gran sensibilitat, que la va portar i que va poder treure, que va portar a escriure i ser una de les capdavanteres com a dona a publicar. El Sam Abrams, en l'antologia aquesta, que és de l'últim, molt important aquesta, Jo era el cant, diu que, bueno, que era en aquell moment que estava solitària com a dona que havia publicat. Per tant, doncs, una dona que va saber superar, diguem-ne, doncs, el que era en aquell moment, doncs, tot el seu entorn, sense faltar-hi, perquè complia com a bona catòlica i, sobretot, donava molta també valor i els seus poemes i els seus escrits ho diuen al seu paper de mestressa de casa i que això comporta, doncs, ser mare dels fills, bona esposa, etc. Va ser una dona molt completa, molt completa, i llavors, doncs, i això, amb 6 poemaris.
1: Nascuda el 1889, fou educada per continuar el negoci familiar, el taller i la botiga d'argenteria. Formació que va complementar amb els estudis de piano i de francès. Era una gran lectora, escrivia poesia i tenia una sòlida cultura.
3: Es va presentar, perquè escrivia poesia, es va presentar amb uns jocs florals. I aquests jocs florals, que el 1912, si no m'equivoco, doncs aleshores els va guanyar la Flor Natural. I llavors era la reina de la festa. Qui era el president del jurat? El poeta Carles Riba. Clar, se'n va quedar prendat, perquè havia vist al començament de veure qui era la Catalina Riba, no? La veia retratada com una dona clàssica, així com si fos, bueno, molt una dona que diries que era molt austera, tal. Però la seva neta, la filla del segon fill, Oriol, la Cèlia Riba Vinyes, la descriu com una persona molt bonic, molt amable, molt simpàtica, molt bonica, i que els amics de la família, doncs, més d'una vegada la van agafar com a model. El Carles ja feia ja tertúlies literàries i tal, i llavors van passar a fer-ho també, anar a l'argenteria, per així, aleshores, doncs, tenim més relació.
1: Una relació que esdevingué matrimoni després de superar l'escull de l'edat. Clementina Arderiu era 4 anys més gran que en Carles Riba, i en el context de l'època això no agradava gaire. Grans poetes i pares de 4 fills foren una parella molt ben avinguda.
3: Eren no només marit i muller, perquè van tenir 4 fills, sinó que, a més, doncs, compartien, doncs, tertúlies literàries, viatges, vull dir, tenien una relació també, que tampoc no era tan freqüent en l'època, molt d'amics i col·legues, de parlar de totes aquestes coses.
2: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Clementina Arderiu, Veus indispensables.
1: 1912, Jocs florals de l'agrupació excursionista Déu i Pàtria. Clementina Arderiu és guardonada i recull la Flor Natural. Allí coneix el seu marit, Carles Riba, un dels grans poetes del nostre temps que posa nom al preuat premi Carles Riba de poesia. Podríem pensar que Clementina Arderiu va viure a l'ombra del seu marit, però res més lluny de la realitat. Va ser una dona absolutament independent, poèticament parlant, i ens en va deixar testimoni escrit en el seu segon llibre, L'alta llibertat, publicat el 1920, concretament en el poema Cançó de la vella confiança, que en recita Rosa Ardit.
3: A la mà i donades totes les claus. Jo tinc les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments. Allà dins són escàpols a tots moments. Bé seria debades sutjar-hi un poc. L'aldarull colpiria més que no un roc. Contentem-nos d'una ombra o d'un ressò, que ell es dugui els seus comptes com els duc jo. Som molt amics, jo t'ho explico tot, no? I comentem tot, però aquí cadascú amb el seu estil i la seva poesia. Entens? Vull dir que està molt bé aquest cançó de la vella confiança, no?
4: Sí, sí, no, no, i tant. Absolutament independent, en I... molts sentits, però poèticament, evidentment,
3: sí, sí.
4: No, no està lligada a Carla Ribas, sinó sí, que sí. Té la seva pròpia personalitat.
3: Sí, sí.
4: Com molt bé tu has dit, Animes.
5: Cançons i elegies és el seu primer llibre, publicat l'any 1916, on hi trobem la compilació dels textos escrits des de 1913. 4 anys més tard arribava L'alta llibertat, un recull de 35 poemes on Clementina es mostra en plenitud, amb un llenguatge acurat i ple de musicalitat, un dels trets més característics de la seva poesia, i on també veiem la influència d'en Josep Carner. Amb en Carla Riba compartia opinions, eren companys de professió, però no tant en qüestió d'influències.
2: Rosa Ardit.
3: Ells es donaven suport a l'un a l'altre i es comentaven i a veure, molta gent de la que jo conec que escriu, com és natural i evident, té algú que és més amic on, i no ha de ser necessàriament de la família, no, un altre poeta, un altre novel·lista, un altre assagista, el que sigui, amb el qual comentes la teva obra i perquè algú abans de publicar et digui, et faci veure, doncs, bueno, el que pots millorar i el que pots treure, no? Llavors ells tenien les seves converses. La influència del Carla Riba, no. Es diu també que té influència d'en Josep Carner, que pensa ella escriu en l'època, entre l'època del noucentisme i de la poesia postsimbolista. Llavors, en Carner, del Carner diuen que li ve el fet de tenir moltes composicions de poemes amb l'estructura de la cançó, com també en Carner. Però el cas és que ella sempre havia llegit molt i li agradava molt la poesia popular. Llavors, doncs, aquesta, ja penso que això li ve, el fet de la cançó, de l'estructura aquesta, li ve de la poesia popular, que compta, perquè ella, amb la seva formació musical, alta formació musical, doncs la musicalitat en la llengua la mira molt, la té molt treballada, no la mira, la té molt treballada, diguem-ho millor, no? La treballa molt. Aplica un gran rigor en la musicalitat de les paraules, dels versos, dels versos. I, per tant, doncs, no només escriu amb cançó, perquè, per exemple, hi ha un poema del primer llibre, Cançons i elegies, que està molt bé, que es diu Anacreòntica, perquè és l'estructura del poeta grec Anacreon, per exemple, no? Vull dir que sí, que una mica, no dic que no, però vaja, tenia la seva pròpia personalitat. Això per una banda. També deia en algun moment si Maragall, perquè hi ha un poema, que hi ha algun vers, però vaja, això ja no tant, no? Això ja queda molt... Bueno, però de Carner sí que diuen, per exemple, doncs Carner.
2: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
5: Al segon poemari de Clementina Arderiu, L'alta llibertat, hi trobem l'actitud amb què encara situacions vitals com la mort o la solitud. Sentiments com la gelosia o la desgana. Ens mostra un procés de creixement personal que va unit al camí de la vida. I ho fa des de l'optimisme, l'esperança i la religió. L'encomanar-se a Déu, acceptar la vida amb els seus entrebancs. Una obra emmarcada en la poètica noucentista. En aquests 35 poemes n'hi trobem 4 que són versions de Rabindranath Tagore, amb la fortuna que el manuscrit original es conserva amb el seu fons personal a l'Arxiu Nacional de Catalunya. D'entre els poemes, en voldríem destacar el que porta per títol El pendís, on es mostra la personalitat i la sensibilitat d'Arderiu, una reflexió sobre el paper de la dona en aquella època, relegada a la llar i amb moltes dificultats per poder desenvolupar la seva part artística i cultural. Raquel Martínez ens en recita un fragment.
6: Jo deia ahir, ésser i sentir, fortuna rara. Per què la gent, rosec mesquí, no s'enamara d'ésser i sentir? I era per mi, goig pur, més ara, per un pendís, rodoladís, jo faig ma via, un pas amunt i en llisco sis. Si de fallia per mon pendís, tan dret i llis rodolaria. Si em vull salvar, bé cal pujar, no mira enrere. En l'aire sols puc esguardar, que en la vorera l'herba assecar i es revoltar sa cavallera. Fragment del poema El pendís, de Clementina Arderiu.
2: Veus indispensables.
5: Els primers anys del matrimoni Riba-Arderiu transcorren entre viatges, el naixement dels seus fills i la literatura. Clementina publica l'any 1936 el poemari Cants i paraules, però el 17 de juliol d'aquell mateix any esclata la Guerra Civil Espanyola, fet que canviaria el rumb de moltes vides, entre elles la de la família dels dos poetes.

0: En un primer moment, decideixen quedar-se a Barcelona. Els motius? Els seus ideals i la lleialtat d'en Carles Riba cap a les persones de l'Escola de Bibliotecàries, que depenien d'ell. L'any 1938, Clementina Arderiu obté el Premi Folguera per Sempre i Ara, una obra que no veia la llum fins al 1946, perquè al final de la guerra, el 39, obligaria la família Riba Arderiu a emprendre l'exili.
1: Rosa Ardit.
2: El Carles Riba, l'arriba efectivament la guerra, arriba el 38 i tal, doncs va decidir marxar a l'exili, però van haver de marxar, com aquell que diu, perquè eren simpatitzants del catalanisme i de la república. Llavors era prou com per tenir-li, en fi, per haver de marxar. Llavors, doncs, ella s'hagués pogut quedar, potser, però va decidir, evidentment, no l'anava a deixar, i també van decidir que s'anaven ella i, bueno, ella anava amb ell, evidentment, i amb els fills, i es van emportar els fills, també. L'exili va ser molt dur. Fam, misèria, bueno, en fi, tot el que van passar, tots, tremendo. Té tres poemes dedicats a això, en Carles Riba. Llavors va haver de començar també a fer, per exemple, traduccions al castellà, quan ell era un gran hel·lenista, i havia fet traduccions al català, doncs, de Eurípides, de Sòfocles, de part de l'Odissea, vaja, etc. I de l'alemany, que també sabia, del francès, de tal. I van haver, doncs, això. Va ser un tall important.
0: Després de 4 anys d'exili a França, el 1943 tornen a Catalunya. Els primers mesos són acollits a casa d'una amiga abans d'instal·lar-se novament a Barcelona. Van ser anys durs, de fam i misèries, i la tornada a la ciutat no va ser del tot propícia per a Clementina.
2: Llavors van tornar al 43. Per un cantó van estar, diguem-ne, contents de tornar, perquè els dos fills grans, que eren el Jordi i l'Oriol, havien arribat un any abans, havien tornat, vaja, tornat un any abans, perquè el gran, el Jordi, tenia l'edat del servei militar, i si no s'hagués presentat hagués estat declarat pròfug. I, bueno, aleshores van arribar, però bueno, la primera cosa, li havien, quan arribar a la casa, que tenia

0: A dir, Clementina Arderiu.
1: Han passat ja 8 anys des que Clementina Arderiu rebé el Premi Joaquim Folguera per sempre i ara. Ens situem a l'any 1946, quan finalment es publica. Una edició acompanyada de 5 litografies en color de la pintora russa Olga Sakharov, instal·lada a Catalunya fugint de la Primera Guerra Mundial. Clementina formava part del cercle d'amistats de la pintora, una colla de dones artistes i intel·lectuals, entre les quals hi trobem les escultores Lluïsa Granero i Maria Llimona, o l'escriptora Elisabeth Malder. Poesies completes, publicat el 1952, inclou el poemari Sempre i ara, ampliat amb 14 poemes, on hi trobem els capítols Sentiment de guerra i Sentiment d'exili, que inclouen els 3 únics poemes d'aquest caire escrits per la poeta.
2: Prec en la guerra. Perdó de les victòries, de les desfetes, de les batalles, perdó, senyor. No m'esgarrifa la mort a penes. Viure m'espanta. Perdó, senyor. El món que féreu no us acontenta i ara el voldríeu millor, senyor? Gràcia pels joves que a mira esperen. Per ells voldríem blavor, senyor. L'estiu s'acaba. Raïm de serva volia messa. Perdó, senyor. Carroll sens nombre que va esgranant-se esdeveníem. Senyor, perdó. Sempre i ara, Sentiment de la guerra, 1936-1950. Clementina Arderiu.
0: Veus indispensables.
1: La tornada de l'exili obre una nova etapa per a Clementina Arderiu. La família s'instal·la en un pis de l'Avinguda de la República Argentina, que serà un punt de trobada d'intel·lectuals i de resistència cultural.
0: Rosa Ardit.
3: Les reunions de resistència entre, bueno, amb el Carles i els altres escriptors, que els que havien fet l'exili interior, com si diguéssim, no? També, perquè dels altres, doncs, que ja sabem que van tornar molt tard, i alguns que van anar a Xile, i en fi, i tal, que ens van anar més a prop, anar a França. Va continuar, ella va continuar i participava com els altres en les tertúlies literàries i, en fi, i fent aquesta mena de resistència i parlant, perquè amb ella, quan va arribar aquí, i això per el que deies, no? Una de les coses, a part del piano, una de les coses que li va doldre molt, que evidentment són aspectes diferents, és com estava tractada la seva llengua. El fet aquest la va marcar, bueno, li va doldre especialment, a part de tota la misèria que suposava, d'una Barcelona tristíssima, grisa, res a veure amb el que s'havia viscut, no? Aquesta mena de consol i entre ells de donar-se suport també i d'intentar veure si per un altre dia tenia doncs, bueno, una solidesa per poder treure després a fora els llibres, sí.
1: Una placa de bronze identifica l'edifici on residia el matrimoni. Seria el seu últim domicili, un espai on intel·lectuals i poetes amb trajectòries consolidades compartien inquietuds amb les noves generacions en un període de postguerra, un acte de rebel·lia davant del règim. Tornen els viatges a l'Alemanya Federal i a la Gran Bretanya, i la inspiració. I fruit d'aquesta, els poemes Des a dir, publicat el 1959 i guardonat amb el Premi Ossa Menor i el Premi Lletra d'Or.
2: Ara que ja de tanta cosa torno, no em pregunteu, que no sabria dir-vos per quina brida m'he sentit lligada. El cor encara vol gronxar-se desbocat a les barques de la fira. I dic que sí, que en mi tot clama d'esma cap a aquella petita esbojarrada. I ja no sóc, sinó una dona absorta, amb la veu i amb el riure, que s'aturen. Sempre i ara, del poemari, és a dir, 1936-1950.
1: Però 1959 va ser també l'any de la pèrdua d'en Carles Riba.
3: De la mateixa manera que l'últim llibre, aquest, el de L'esperança encara, va sortir també una mica més tard. El Carles va morir el 1959. Llavors, quan va morir ell, ella va quedar, diguem-ne, com buida, no? Amb la relació que tenien va ser un cop, evidentment, i aleshores va estar 2 anys sense escriure. Després va anar escrivint, i al final, doncs, bueno, es va publicar l'últim llibre, L'esperança encara.
0: Veus indispensables. Clementina Arderiu.
1: La mort de Carles Riba

0: provoca un parèntesi en la vida de Clementina Arderiu, però no va deixar d'escriure i 10 anys després arribava L'esperança encara, el poemari amb el que va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de poesia. Hem citat les influències poètiques i alguns dels cercles propers a Clementina Arderiu, molts compartits amb el seu marit, com l'amistat amb la poeta Rosa Leveroni, amb un fet que Rosa Ardit destaca.
1: L'any 1953, aleshores es va afegir un aspecte singular en la vida d'ell, de la Clementina, clar, i del Carles. D'entre tots els amistats escriptors i tal que tenien, tenien també força amistat amb la poeta Rosa Leveroni, que havia estat alumna del Carles quan ell feia classes a l'Escola de Bibliotecàries de Barcelona. Llavors, doncs, havien visitat Cadaqués, hi havia una amistat i admiració per part de la Rosa Leveroni respecte al Carles, no? Llavors, doncs, la Rosa Leveroni va organitzar una col·lecta, diguem-ne, va organitzar amb un grup d'intel·lectuals i escriptors, però també hi havia altres tipus d'intel·lectuals, per recollir diners i regalar-li en el Carles Riba, el motiu del seu 60è aniversari, una caseta de pescadors, i a partir de llavors, doncs, bueno, també la Clementina va... La Clementina, dic la Clementina perquè parlem d'ella. La Clementina i el Carles, clar, i la família Riba, doncs van compaginar també el fet de les estades també a Cadaqués. I el que és maco d'aquí, i també lliga amb la poètica, és que ell aquí, doncs, això que dèiem, no? Hi ha un poema que sí que m'agradaria llegir perquè és molt, molt representatiu de la meva cambra Cadaqués. La meva cambra Cadaqués. M'han fet marinera gent en volta. Cadaqués m'ha pres el cor, perquè la meva caseta és gentil com un exbot. M'hi portaren una imatge amb cara fina i greu. Entre el meu son i el meu dia, la cambra fa resplendent. Quina angoixa em pot estrènyer si la verge em fa costat? Tinc Montserrat amb l'aurora pel balcó que dona al mar.
2: Veus indispensables.
0: Una dona capdavantera que va saber conviure en equilibri amb la poeta i la mestressa de casa, amb la Clementina i la senyora Riba. Mirall i companya d'altres dones, com la Maria Antònia Salvà.
1: Una dona capdavantera, sens dubte, capdavantera, perquè, a veure, que va ser una mica també una mica mirall d'alguna altra capdavantera, com per exemple la Maria Antònia Salvà, que clar, que estava a les Illes, no? Ella també se sentia bastant sola en el seu moment. I quan va rebre un llibre que es li va enviar el 1917, aquest primer llibre de la Clementina, Cançons i elegies, la Maria Antònia Massanet té un estudi que llavors diu: si hagués de citar totes aquelles coses que m'han corprès a dins el vostre llibre, no acabaria mai. I llavors les cartes que s'intercanvien, que se'n van enviar, diu, posen de manifest tant la simpatia mútua com el respecte mútu i la visió dels rols de gènere. Clar, perquè això sí que no tenia massa amb qui parlar-ho.
0: El seu net, Pau Riba, va musicar l'any 1994 alguns dels seus poemes. Us recomanem que ho gaudiu. Nosaltres no voldríem acabar aquesta secció sense escoltar-ne un que està unit estretament a la Clementina, el nom, i que escoltarem de la veu de Rosa Ardit.
1: Clementina em dic, Clementina em deia. Altre temps jo fui un xic tamorega. El nom m'era llarg, igual que una queixa, i em punyia el cor quan les amiguetes, per fer-me enutjar, molts cops me'l retreien. Quin nom més bonic, deia alguna d'elles, però no t'escau, és nom de princesa. Ai, quin nom més estrany, moltes feien. I jo, al fons de tot, sentia l'enveja dels seus noms tan clars de Maria o Pepa. Clementina em dic, Clementina em deia. Però un any se'n fuig i un altre any governa. Aquell nom que abans feu amb ma timidesa i es tornà després una dolça fressa sobre el llavi nu, jo mateixa el deia, ara més honor i més meravella. Cap nom no és tan vell damunt de la terra com el que l'amat em canta a l'orella. I entra en el recés de l'ànima meva i em puja el cervell i em clou les parpelles. Del cel, de l'amor, tombava una estrella. Ara el nom em llu damunt la testa. Clementina em dic, Clementina em deia.
2: Clementina Arderiu, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir.

0: Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Rosa Ardit, catedràtica de Llengua i Literatura Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
2: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El Miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
5: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a 2 litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
3: Salut Activa.
6: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
7: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel, o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigrons, llegums, no?, etc., carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: De dilluns a divendres et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
14: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
15: Avui va de mites. Un mite que hauràs escoltat i potser fins i tot te l'has cregut. Que la creativitat només és per artistes. Doncs res a res, mite per terra. Ja et dic jo que no és així i et parlo per experiència. Mira, amb els anys que porto impartint tallers, he tingut el gust de conèixer moltes persones. I algunes d'elles, només d'entrar, ja em diuen: Roser, jo no sóc creatiu, això només és per artistes. I jo sempre els dic: parlarem quan acabem el taller. I sí, he pogut demostrar que tots som creatius. Ara, la qüestió és si tens la ment desperta o no. Això és una altra cosa. I si creus que no la tens desperta, tampoc t'amoïnis, perquè tenim la solució. Es tracta d'activar-te, entrenar i deixar fluir. És important dedicar uns minuts cada dia, ni que sigui per mirar els núvols. I t'animo a fer una cosa diferent cada dia, com ara escriure amb l'altra mà o canviar de ruta. Són cosetes molt i molt fàcils, però que són exercicis d'entrenament. El secret, la constància. A veure, sí que és veritat que les persones que treballem creant tenim molta més facilitat, perquè entrenem cada dia. És que és la nostra feina, és el nostre lleure i és la nostra passió. I sabem mantenir la ment desperta i estar atents contínuament. Però això no fa més que reforçar el que t'estic explicant, que és qüestió d'entrenament. Així que ja ho saps, fora mites i a posar-nos les piles. Hem de despertar el pensament creatiu, que aquest món necessita molta creativitat.

0: Quina és la diferència entre la llet fresca i la UHT? La llet fresca i la llet UHT no deixen de ser dues llets pasteuritzades, encara que amb tractaments diferents a l'hora d'elaborar-se. En el cas de la llet fresca, se somet a un tractament tèrmic de pasteurització a una temperatura de 72 graus durant 15 segons, i tot ha de realitzar-se dins de les 48 hores posteriors a la munyida. La llet UHT, en canvi, es somet a un tractament d'altes temperatures, és a dir, entre 135 i 150 graus de 1 a 5 segons. Això permet que s'emmagatzemi a una temperatura ambient per un període de 3 a 6 mesos, mentre que la llet fresca s'ha d'emmagatzemar a la nevera a 4 graus per només de 6 dies. En el cas de la llet fresca, el tractament tèrmic de pasteurització a partir de la llet crua és mínimament invasiu i així permet conservar les propietats nutricionals de la llet, però alhora permet acabar amb prop del 96% dels bacteris, mentre que un 5% restant està format per espores. Per alentir el creixement d'aquestes, la llet es refreda immediatament a 4 graus. Amb tractaments tèrmics a altes temperatures es provoca de vegades la desnaturalització de les proteïnes, o més aviat la seva mort. Tot i això, conserva un percentatge lleugerament superior de vitamines en comparació amb la llet que se somet a tractaments tèrmics de major entitat. La llet de llarga durada se somet a un tractament tèrmic conegut com a UHT, Ultra High Temperature. Després, la llet es refreda a uns 15 o 20 graus i s'envasa asèpticament en envasos esterilitzats i hermèticament tancats. Així, s'obté una llet comercialment estèril i vol dir que en realitat no garanteix la destrucció de les espores més resistents, sinó que simplement hi ha l'absència de microorganismes capaços de reproduir-se i causar danys al producte en les condicions habituals d'emmagatzematge a temperatura ambient. Les qualitats organolèptiques, per contra, poden variar considerablement i de vegades poden adquirir un lleuger sabor de cremat o sulfurós a causa d'algunes reaccions desencadenades per la calor.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. El president Salvador Illa creu que ha demanat aplicar-la sense subterfugis.
2: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament i obre la porta a ser candidat, si convé, a Esquerra i al país.
3: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: I l'expresident i líder de Junts a l'exili, Carles Puigdemont, considera que la sentència és una victòria rotunda de l'independentisme, però avisa que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. Puigdemont diu que el Tribunal Europeu blinda l'amnistia i defensa que la decisió dona més eines a l'independentisme, tot i que ara el focus torna als tribunals espanyols. I unes 150 persones es van manifestar a Sabadell per reclamar l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs de l'operació Judes, 4 d'ells a Sabadell, després del pronunciament del Tribunal Europeu. A la Alerta Solidària exigeix a l'Audiència Nacional que arxivi immediatament la causa. El portaveu de l'entitat Martín Majoral ha explicat a la xarxa que reben la sentència amb satisfacció continguda.
4: Per nosaltres l'alegria és continguda perquè al final és un tribunal espanyol, l'Audiència Nacional, qui haurà de dir quan i com aconsegueix aquesta amnistia. Veient els precedents, ells no tenen cap mena de pressa. Allargar el patiment dels encausats i de les seves famílies forma part del seu macabre joc.
1: Doncs pel que fa als tribunals espanyols, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència. D'altra banda, el Tribunal Constitucional diu que necessita temps per estudiar-la i que no la resoldrà fins a la tardor. I finalment, el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont en considerar que la sentència no afecta la situació de l'expresident, perquè l'ordre es manté pel delicte de malversació i el més probable és que el Suprem no es pronunciï fins que el Constitucional resolgui els recursos pendents a la tardor. Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sants!

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: No sé si heu sentit anomenar un concepte nou que ja comença a ser vell. ASMR. De fet, ahir en parlàvem amb l'Enric. Són les sigles en anglès del que seria en català la resposta sensorial meridiana autònoma. Són, en definitiva, aquells sorolls que ens donen una sensació de plaer, que ens relaxen. Una sensació com de formigueig que et comença el clatell i va baixant per tota l'esquena i ens fa esborronar. Què ho provoca, doncs? Els estímuls visuals poden ser auditius o poden ser tàctils? Mireu, a nivell tàctil potser recordeu aquella escena de la pel·lícula Amélie, en què ella es passeja per un mercat de carrer i va tocant totes les fruites a poc a poc, no? I al final enfonsa la mà en un sac ple de fesols i té una sensació com gairebé orgàsmica. Allí en diuen els petits plaents de la vida. Gairebé sense saber-ho, de sons i sensacions que ens reconforten en tenim tota la vida. Mireu, un record d'infantesa d'això, i que tenim, jo diria que tots, és el cruixir de l'entrepà que ens menjàvem a la platja. Que no és que el pa fos molt, molt del dia, no. És que era un cruixir de sorra. Ta mare ja te'l podia embolicar bé amb 1.000 capes de paper d'alumini. Abans no hi havia aquesta consciència mediambiental, eh? També te'l posava dintre de 1.000 bosses de plàstic. Però semblava un entrepà de la NASA. Era igual. Tot esforç era inútil. Sempre acabava entrant sorra a l'entrepà. Aquell cruixir a les dents es repetia sovint al pati de l'escola. No n'érem conscients de que, a més de sorra, ens estàvem menjant formiguetes, bitxets bola, algun mosquitet despistat, en fi, tota mena d'organismes microscòpics. En els infants diuen que es veu, això és bo, que enforteix les defenses. És allò que en diuen de que el que no mata engreixa. Hm? Els bitxets microscòpics, de fet, no ens abandonen mai. Sembla que en tenim els budells plens. I sort d'això, perquè ens protegeixen dels mals tràngols que anem passant al llarg de la vida. Sí, sí, que no és broma. S'ha descobert que existeix una relació entre el cervell i l'estómac. Es veu que tenim neurones a la panxa que reaccionen a qualsevol cosa que passa al cervell. Allò que diem de tota la vida de tenir els nervis a la panxa, doncs ara ja té una explicació científica. Encara que no tota la comunitat mèdica s'ho acabi de creure. Ja sabeu, és que són dolències i malalties que afecten bàsicament a les dones. Xiques i xics, per quan els bitxets de la panxa no puguin suportar tots els mals de cap i els nervis, no patiu. Tingueu sempre a mà una bona xocolata calenta, que ja sabeu el que diuen, la xocolata no fa preguntes, la xocolata simplement ho entén. Per cert, que hem començat a rir-me de soul escoltant aquesta mítica banda de soul britànica, els Hot Chocolate, amb una cançó que es diu You Sexy Thing, de l'any 75, fixeu-vos, de l'any 75, però que va tornar a la vida l'any 97, quan va ser tema principal de la pel·lícula Full Monty. Molt, molt recomanable i molt divertida, una pel·li per repescar aquest estiu. Ai, Enric Rubio, bon dia des de Cardedeu.
1: Molt bon dia, Núria, molt bon dia.
0: Bon
1: dia. Aquest entrepà de sorra...
0: Ah, que sí, jo crec que tothom, no?
1: Estava rient jo sol a l'estudi perquè que cert que és, ens critiquem a vegades les escopinyes que tenen sorra i nosaltres
0: sí.
1: amb l'entrepà a la platja ens mengem mitja cala.
0: Però no saps mai com fa cap la sorra allà, és tremendo.
1: Correcte.
0: En fi, avui parlem de coses, la proposta de tema del dia de pregunta és coses menjar, vaja, que no t'emportaries mai a la platja.
1: És que trobem algunes coses força estrafolàries.
0: Sí.
1: Així que sí, hem fet aquest tema i a veure què ens diu la gent, perquè déu-n'hi-do, ja dic que les xarxes comencen a bullir. Així que jo, abans de res, per fer aquesta entradeta, he rebuscat, Núria, una mica per la història, que ja saps que m'agrada, i per veure on van néixer alguns dels formats més coneguts per portar menjar amb nosaltres.
0: Ai, que bé.
1: Mira, l'entrepà és el rei, com bé has dit, i el d'aquest país encara més gràcies al patrimoni del pa en tomàquet. Tot i així, anem a l'arrel dels més internacionals i per això ens haurem de remuntar fins l'any 1762 a Anglaterra, on un individu que es deia John Montagu, però que era anomenat degut al seu títol com a comte de Sandwich, va haver de resoldre un atzucac en el que es trobava degut a la seva afició, i és que era un amant insaciable de les cartes. Així que, per no embrutar-se-les, no embrutar les cartes ni les mans, un bon dia enmig d'una llarga partida, va demanar als seus criats que li posessin la teca enmig de dues llesques de pa. I així no va haver d'interrompre el joc i va néixer el famós sandwich. Ja ho veus, aquesta és segurament, Núria, la història més comercial.
0: És una gran aportació, a la cultura gastronòmica del món mundial.
1: Poca broma, aquesta és la més comercial, segurament, tot i que no pas menys certa. Ara bé, si volem mirar fora de l'aristocràcia anglesa, veurem que al mateix segle era molt habitual utilitzar trenxeres, que eren trossos de pa dur que servien com a base per posar-hi guisats. I s'explica, de fet, que un cop acabat es podia consumir el pa ja més estovat o es donava als pobres com a caritat. Ja veus tu que la caritat mai ha estat ben concebuda. Però vaja, i ara sí, Núria, el guanyador històric, sens dubte el trobem en la figura de, no sé si ho diré bé, Hillel l'Ancià, un savi jueu que ja al segle I abans de Crist feia una combinació d'ametlles triturades, fruites i espècies entre pans plans durant la festa de la Pasqua jueva, que per alguns historiadors és, sense cap tipus de dubte, l'antecedent més remot de l'entrepà. Així que, tot i que en comptes... Tot i tenir en compte les solucions històriques que hi ha per portar menjar per ser consumit fora de casa, i sabent que al segle XXI som estrafolaris de mena, repetint que avui us demanem això per vosaltres, quin és el pitjor menjar per dur a la platja?
0: Vinga, a veure què es diu. Tu ja ho tens pensat, Enric?
1: Ah, sí, jo crec que em quedo amb els peus de porc, perquè m'encanten, em fascinen. Però tu imagina't anar escollint els ossets, la gelatina que ja queden els dits enganxats, imagina't la sorra. Sí, sí, ha de ser complexa, eh? Me'ls guardo per casa.
0: Doncs sí, per disfrutar-los tranquil·lament amb una, no, amb el sabó ben amà, sí que és veritat.
1: Exacte.
0: Quina angúnia! Vinga, bons, però clar.
1: Un últim apunt.
0: Digues.
1: Sí, a que no saps de quan data el pa amb tomàquet?
0: Ai, no, ni idea. No m'ho inventaria, no ho sé, què?
1: Doncs, goita, segons gastrònoms i historiadors, hi trobem una de les primeres referències, tot i que tothom ho vol tirar cap a casa, clar. Doncs la primera referència sembla que fa cap al 1884, prou recent, recordem que va venir d'Amèrica.
0: Clar, bueno, clar, hem d'esperar que el tomàquet arribi, no? I tot
1: exacte.
0: Això, clar. Això ja és una bona referència.
1: Exacte.
0: Molt xulo, Enric. Doncs vinga, anem recollint totes les vostres aportacions a través de l'Insta i a les 10 tornem a connectar amb Cardedeu per sortir de dubtes. Gràcies, Enric.
1: Salut, bon programa.
0: Doncs vinga, feta la pregunta del dia, toca saber quins són els continguts d'aquest programa que avui tanca la setmana. És divendres.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Sí, Sílvia, gràcies. És la companya, la Sílvia García, que sempre ens posa els indicatius en el programa. Avui me l'he menjat, com si fos un entrepà. Li he fet un entrepà a la Sílvia. Vinga, va, que dèiem que avui és divendres, és l'últim dia de la primera setmana de l'Obert per Vacances. I us hem preparat, com sempre, avui tanquem la presentació dels podcasts que ens acompanyaran aquest estiu. Estrenem un podcast que ens proposa rutes de muntanya. Avui la ruta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat. Un altre podcast que es diu Abans que s'acabi l'estiu i que farem amb diferents ràdios locals. I avui concretament ens donaran consells sobre quines sèries no ens podem perdre aquest estiu. Per altra banda, estrenem també un podcast sobre llengua, sobre el català, en què avui ens picarà la cresta, ens faran posar vermells amb totes aquelles paraules doncs, que són préstecs de l'anglès i que utilitzem malament perquè tenim l'equivalent en català. Us direm com us heu de protegir, d'autoprotegir en casos d'emergència a través d'un llibre molt interessant que en parla i coneixerem com s'està vivint, jo diria que tot Catalunya, com a mínim, la febre del Mundial de Futbol a través dels cromos, els cromos col·leccionables del Mundial, que es veu que està sent tot un èxit, vaja, de col·leccions senceres, d'àlbums que sempre els hi falta, no?, aquell últim cromo per enganxar, sabrem com aconseguir-lo. El fenomen dels cromos del Mundial també avui a l'Obert per Vacances i atenció perquè marxarem de concert, però ho farem des del backline, a través dels companys de so, dels tècnics de so i de llum, que són imprescindibles perquè funcioni la música en directe. Tindrem un apunt d'agenda també de cara al cap de setmana i així anirem passant aquestes dues hores de l'Obert per Vacances. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: La primera connexió, com és habitual, l'establim amb Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora, Núria.
0: Ens parles de desdonament. Sembla que s'ha aturat el macrodesdonament, no?, de 18 pisos a Girona.
1: Correcte, enmig de la incertesa també dels veïns a qui s'ha garantit un lloguer social. De fet, el jutjat havia assenyalat el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar també a l'Ajuntament de Girona aquest dimecres que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social. Però aquests veïns assenyalen que viuen també amb aquesta incertesa, i és que la situació, en aquest cas, no se'ls ha donat ni per escrit això que seria així. En Wilder Palacios viu amb la seva mare en un d'aquests pisos i lamenta haver d'estar amb les maletes preparades per si haguessin de sortir de casa seva. L'escoltem.
2: Ahir ens van trucar des de l'Ajuntament, des de l'Oficina d'Habitatge, per informar-nos i dir-nos que el 100% no ens donaria. La qüestió és que en aquest moment no tenim cap document ni cap ordre judicial que digui el contrari. Per tant, tenim aquesta incertesa de que, per una banda, una font oficial, com és l'Ajuntament, ens diu que no, però no tenim cap document que ho testim.
1: De moment, el desnonament dels 7 immobles que estaven previstos per ahir dijous s'ha posposat fins a finals de setembre.
0: Saïd, el fet que la primera notícia que ens porteu des de Girona no faci referència a la política municipal, vol dir que el tema s'ha calmat?
1: Sembla que s'ha calmat, això sembla, però, mentrestant, Salelles assumirà totes les competències que tenia Junts al govern de Girona en espera de tancar aquest nou cartipàs que esperen tenir tancat a finals d'aquest mes de juliol.
0: Fem un tom a nivell de notícies per tot Girona, no només Girona capital. Què més trobem, Saïd?
1: Doncs que el parc de bombers de la Vall d'Aro, al Baix Empordà, tanca en plena temporada d'incendis per manca de personal. Els bombers, però, asseguren que el personal està mobilitzat en altres serveis i que la cobertura del territori, en principi, està garantida.
0: Alguna coseta més?
1: Doncs podem explicar també que els agents rurals intensifiquen la vigilància per mar a les Illes Medes, també al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà, i és que troben molts estrangers, sobretot, que no coneixen la normativa, en aquest cas, que surten a navegar, a pescar o fan submarinisme, i que precisament, doncs, per aquest desconeixement de la normativa pot ser que l'estiguin infringint.
0: Són les notícies que ens porten des de Girona FM, Saïd Esbai. Moltíssimes gràcies. Una abraçada i bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: La propera connexió és amb Rubí. Saludem la Paula Iglesias. Paula, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Actualitzem la informació pel que fa als incendis, concretament la Sant Quirze de Safaja.
3: Doncs sí, Núria, els bombers van donar per controlat ahir, poc abans de les 7 de la tarda, el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès. Recordem que l'incendi crema des de les 3 de la tarda del dimecres. Les flames van obligar a confinar cases com la de Pla de la Casanova, l'Hostal Rural Mas Blanc i la Rovireta i el CRAE Puigdolena. Ja es pot accedir lliurement a aquests espais, excepte l'últim, ja que allà hi ha un punt d'emplaçament dels vehicles i els efectius dels bombers necessiten la zona lliure per maniobrar amb seguretat. Segons l'últim balanç ofert pels agents rurals, les flames han calcinat 97 hectàrees de massa forestal, 37 de les quals dins l'espai Pein dels Cingles de Bertí. La meitat de les hectàrees calcinades són d'un únic veí, en Jaume Ferrer, que assegura que quan et trobes en una situació així no s'hi pot fer res. Ell mateix va ajudar a apagar-lo des del primer moment.
4: Que hi havia l'incendi que havia revifat, i no és que hagués revifat, sinó que un o altre va encendre. I bueno, vaig córrer cap allà i vaig trobar els de l'ADF d'aquí Sant Quirze, i bueno, mentre vam tenir aigua vam estar apagant, i quan es va acabar l'aigua, doncs bueno, vam canviar de lloc perquè ja no teníem més aigua en allà. I bueno, llavors l'incendi va anar creixent, i vam de deixar-ho pels mitjans aeris perquè ja no hi podíem fer-hi res.
3: L'incendi de Sant Quirze de Safaja ja es va estabilitzar dimecres a 8:45 de la nit, i des d'aleshores l'objectiu ha estat mantenir les flames dins del perímetre marcat per controlar-lo.
0: I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha pronunciat respecte a la llei d'amnistia.
3: Doncs sí, Núria, va dictaminar ahir que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. En dues sentències fetes públiques ahir mateix per la Gran Sala, els magistrats europeus diuen que l'amnistia no vulnera el dret europeu i facilita la reconciliació. D'aquesta manera han donat resposta a les qüestions prejudicials presentades pel Tribunal de Comptes en el cas d'una trentena d'exalts càrrecs del govern, com Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. financeres per les despeses d'exteriors i de l'1 d'octubre. També ha respost a les prejudicials de l'Audiència Nacional sobre l'operació Judas contra una dotzena de CDRs.
0: I encara més notícies que ens duen a tot el territori de Barcelona. Mireu, a l'Hospitalet, persecució policial amb trets.
3: Sí, ahir a la tarda un Mosso d'Esquadra va aturar a trets un cotxe a Hospitalet de Llobregat, com bé deies, Núria, després que el conductor intentés embestir una patrulla per fugir. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda, aproximadament, a l'avinguda Torrent Gornal, i després d'una persecució el cotxe policial va aconseguir barrar el pas del vehicle i els agents doncs, van baixar per detenir l'individu. Quan s'hi adreçaven, el conductor va accelerar cap a ells, que eren l'únic espai que, per on es podien escapar. Els agents van haver de saltar per esquivar el cotxe i un dels policies va disparar contra ell per aturar-lo, aconseguint el seu objectiu, i en aquesta acció, com han afirmat els Mossos, no hi va haver ferits.
0: Hospitals de Terrassa i Sabadell s'alienen contra el càncer.
3: Doncs sí, Núria, el Servei Català de Salut, a Mutua Terrassa, Hospital Universitari de Terrassa, el Parc Taulí de Sabadell i la Fundació Altaia, a Manresa, han signat un conveni per desenvolupar un Comprehensive Cancer Center. És un projecte que donarà servei a poblacions del Vallès Occidental, Bagés, Berguedà, Solsonès, Moianès i la Cerdanya per reforçar l'atenció oncològica integral, coordinada i centrada en el pacient. Els Comprehensive Cancer Center són una xarxa homologada per la Unió Europea que el que busca principalment és que el 90% dels pacients oncològics tinguin un d'aquests centres d'atenció integral a l'abast abans del 2030.
0: I abans de tancar amb la Paula, va un apunt cultural al Festival Altaveu.
3: Sí, doncs mira, perdoneu, la 37a edició del Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat, que se celebra de l'11 al 14 de setembre, tindrà com a caps de cartell los Sirex, Dan Peralbo i el Comboi, formacions premiades els últims anys pel mateix certamen. L'organització ja va desgranar ahir al vespre tota la programació i és una edició que posa el focus en el contrast generacional amb artistes ja consagrats i propostes emergents. La cita també reunirà els granadins 091, la gaditana La Perra Blanco i el sevillà Senyor Chinarro.
0: Molt bé. Paula Iglesias, des de Rubí, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
3: Fins aviat. Bon cap de setmana.
0: Vinga, va, cap a Terres Lleidatanes. Des d'UAU saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Parlem del ple de la Diputació de Lleida, que criden a la revisió del plàter.
5: Sí, i és un tema que porta cua des de fa dies. L'ens supramunicipal va aprovar ahir amb els vots a favor de totes les formacions demanar a la Generalitat un diàleg real per tal de desplegar aquest pla per la implantació de les energies renovables a Catalunya, però fer-ho amb la participació dels municipis, de les comarques i dels agents socials i econòmics del territori. La moció va ser presentada per la diputada de Junts Impulsem, Elisabet Colella, que ara escoltarem, que va reclamar més implicació dels ajuntaments després de la mobilització conjunta dels consistoris del Solsonès, també amb altres accions que es preparen en comarques com la Noguera, com el Pallars Jussà i la Segarra d'oposició al Plàter.
6: Els ajuntaments són l'administració més propera als ciutadans. Són els que coneixen millor el seu territori, les seves necessitats, les seves potencialitats i també els seus límits. I precisament per això han de poder participar de manera efectiva en les decisions que condicionaran el seu futur.
5: La resta de grups, tots, com els dèiem, van secundar aquesta proposta de forma unànime. També deixeu-me dir-vos que el ple va aprovar un pla pilot dotat amb més de 4 milions d'euros pels anys 26 i 27 perquè els ajuntaments de més de 4.500 habitants, els consells comarcals i el Consell General d'Aran puguin incorporar tècnics en salut pública en àrees, d'altra banda, com la protecció, promoció i prevenció de la salut, el control dels establiments alimentaris i les inspeccions sanitàries. En aquest cas es tracta d'un pla pioner arreu de Catalunya.
0: I a Lleida mateix, l'ordenança de civisme que ha de regular l'ús del burca queda ajornada per al setembre.
5: Efectivament, l'equip de govern ha pres la decisió, atès l'elevat nombre d'esmenes presentades pels grups municipals, d'enrederir aquesta decisió fins al mes de setembre. Inicialment el text s'havia de portar al ple del juny, després que s'ajornés al de juliol per qüestions burocràtiques, i ara l'equip de govern del PSC ha decidit tornar-ne a posposar la tramitació pel gran nombre d'esmenes, com els dèiem, que han estat presentades pels grups municipals. També un breu apunt sobre la ciutat de Lleida, que ha rebut a Brussel·les el diploma que l'acredita com a ciutat candidata a capital europea del voluntariat per l'any 2028. El veredicte final per als candidats se sabrà el mes de desembre.
0: I ho dèiem fa uns dies del Prèssec, però ara comença, també li passa el mateix a la pera llimonera, avança en la collita, no per les calors.
5: I en aquest cas afavorida per la calor, perquè les elevades temperatures, en aquest cas sí que han avançat la campanya entre 5 i 8 dies, però en zones com l'Horta de Lleida, els fruits d'aquesta varietat s'han vist beneficiats per les elevades temperatures, al contrari d'altres cultius, que han patit les conseqüències de la calor. En aquest sentit, Pere Roquer, president de Saja Lleida, explicava com han respost les diferents varietats a aquestes condicions meteorològiques.
7: El que és la pera d'estiu, Arcolini, Llimonera i Blanquilles, li afavoreix el que és en quantitat i en tamany, I hi ha una segona part, que és la pera de conservació, com pugui ser la Vera Conference, Pera Williams, Bartlett, etc., que aquesta és una des de calor, el que fa és retraure el que és la producció, en el sentit de que, s'ha vist aquestes setmanes, per exemple, en Pera Conference estan cremant moltes fulles, en canvi, amb les fruites, en el que és la pera d'estiu, no passa.
5: Roque ha informat que han hagut d'adaptar l'horari de treball per evitar els cops de calor i ha advertit que si aquesta tendència continua, els obligarà a instal·lar il·luminació a les finques als propers anys per poder treballar a les primeres hores del dia.
0: Moltíssimes gràcies des de Lleida, 1-1. Quim Gassó, una abraçada i bon cap de setmana.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: I ara sí, sempre tanquem la ronda a casa de Tarragona i aquí saludem la Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
8: Bon dia.
0: Sembla que està funcionant la campanya de prevenció perquè els banyistes no saltin des de les roques.
8: Sí, no sé si funciona això, que la gent ha anat agafant més consciència. De fet, no sé si ho recordes, Núria, el 19 de juny, malauradament, hi va haver 3 morts aquí a la platja de la Rabassada de Tarragona i tot just aquella setmana havia començat oficialment la temporada de bany. Ara ja ha passat un mes i per ara està sent una campanya complexa. I és que des del 15 de juny, 11 persones, que no és poc, han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat aquí a la Costa Daurada, una a la Costa Central i una a la Costa Brava. L'any passat, en el mateix període, també hi va haver 11 víctimes mortals, però només una al litoral tarragoní. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja de Tarragona, ha explicat que la mort dels 3 menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes, que fa molta prevenció informant els usuaris especialment quan es banyen en llocs que no toca o de manera imprudent. Diu que han detectat un descens però que no abaixen la guàrdia.
9: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques i continuant amb aquestes tasques d'informació, informant que està prohibit accedir a l'aigua per zona de roques i saltar. Els socorristes segueixen treballant en aquestes tasques.
8: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues, que hi ha hagut més mala mar, en definitiva.
0: I més enllà de les platges, hem de continuar parlant d'incendis a Aiguamúrcia, cinquè?
8: Sí, cinquè incendi en una setmana, aproximadament una setmana i mitja. Els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la tarda. Es va declarar un altre cop al terme municipal d'Aiguamúrcia i el cinquè des de diumenge, concretament, en aquesta zona. Es va rebre un avís d'una nova columna de fum a les 2 del migdia al camp gran de la Quadra i les flames es van dirigir cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment es van activar 30 dotacions, de les quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda ja es van poder retirar algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es va mantenir el dispositiu a 27 dotacions terrestres i 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'una hectàrea i mitja, segons dades provisionals. El cinquè incendi, originat en aquestes contrades des de diumenge, i s'investiguen perquè tot apunta que podrien haver estat provocats tots.
0: Marina Pérez Gón, moltíssimes gràcies. També bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: En els darrers anys hem viscut un augment de les emergències i les catàstrofes naturals, especialment a l'estiu pel que fa a incendis forestals, però també inundacions, episodis meteorològics extrems. Aquestes situacions han posat de manifest la importància de que la ciutadania coneguem com actuar abans, durant i després d'una emergència. I en aquest context ens arriba un llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, del Francisco Túnez Lorente. Es tracta d'una guia pràctica pensada perquè qualsevol persona, encara que no tingui coneixements previs, pugui preparar-se per afrontar situacions de risc amb més seguretat i autonomia.
11: Ja, efectivament. L'obra explica de manera clara i accessible com elaborar un pla familiar d'emergència, preparar una motxilla d'emergència, saber quan cal confinar-se o evacuar i com actuar, per exemple, davant de diferents tipus de catàstrofes, com ara incendis forestals, inundacions, terratrèmols. Avui tenim a Paco Túnez. Ell, a part d'escriure aquest llibre, és coordinador d'emergències de Creu Roja i ha estat ara recentment coordinant aquests incendis a Aiguamúrcia. Paco, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
12: Hola, bon dia, gràcies.
0: Tere, abans d'entrar en matèria, deixa'm que et presenti com cal. Abans m'he quedat com a tallada. Tere Giné, que des de la Plana Ràdio ens aporta aquesta entrevista.
11: Molt bé, nosaltres hi anem a Sacopaco, Núria. Moltes gràcies a tu. Mira, i abans d'entrar en matèria de parlar d'aquest llibre, si et sembla, Paco, ara mateix mos comentaves que has estat com a coordinador d'emergències de Creu Roja a Aiguamúrcia. Què fa un coordinador d'emergències en aquest tipus de successos?
12: Bé, el que fa és coordinar tot el dispositiu de Creu Roja a l'emergència i que aquest dispositiu es pugui coordinar amb altres cossos operatius com ja sigui Bombers, la Direcció General de Protecció Civils, ADFs, SEM i tots els dispositius que estan allí, però també la gestió, muntatge i gestió d'albergs provisional per a les persones que han fugit de casa seva.
11: Uh-huh. Mira, avui volem parlar d'aquest llibre, Autoprotecció en emergències i catàstrofes, i el primer que ens agradaria conèixer és, no sé si va haver alguna experiència concreta que et fes veure aquesta necessitat. Què és el que et va motivar a escriure aquest llibre?
12: Sí, va ser quan vas tornar del volcà de la Palma, perquè per mi treballar una emergència a un volcà en actiu era impensable. I al tornar, la meva família, vist que tenia experiència en emergències internes i internacionals, me van dir, i Paco, per què no fas algun llibre, algun bàsic, perquè la gent es pugui preparar per una emergència? I llavors vaig escriure aquest llibre al juny del 24.
11: Uh-huh. Este estiu els incendis forestals són una preocupació constant. Creus que la població estem prou preparats per afrontar-los?
12: Per resumir, jo diria que no. I realment no és una crítica, és una realitat que s'ha de modificar. De fet, a les sessions informatives que imparteixo, les persones que assisteixen, quan faig aquesta pregunta, diuen que no estan preparades per fer front als incendis forestals.
11: Uh-huh. De fet, quin és l'error més freqüent que comet la gent quan hi ha un incendi forestal a prop de casa, a prop casa seva?
12: Bé, ja ho tenim a prop. En cap cas, mai hem de fer una evacuació. Sempre ens hem de confinar. Nosaltres, i si tenim mascotes, també les mascotes. Tot i que el nostre instint de supervivència ens diu de fugir, de sortir, de córrer, ens hem de confinar perquè és el lloc més segur davant un incendi que ja tenim a prop. Sí que hi ha nervis i la idea és sortir, però hem d'estar conscienciats de que el lloc més segur és casa nostra, dins de casa, tancar-ho tot, llevar les cortines, tancar qualsevol escletxa per on pugui entrar a fum.
11: Uh-huh. Precisament amb això que explicaves, m'agradaria que em comentessis una mica aquestes mesures bàsiques que tu recomanaries a qualsevol família per preparar-se abans que arribi aquesta temporada d'incendis. Hi ha una preparació envers això, Paco?
12: Això sempre. Jo ho englobaria tot en una única mesura, que és l'autoprotecció. Això què vol dir? Que ens hem d'autoprotegir abans que vingui els serveis d'emergència, perquè hi ha un temps en què no vindrà ningú, això ja ho hem vist. Per tant, aquest moment, que és el de major perill, és quan nosaltres ens hem d'autoprotegir. I tot comença per lo que seria una conducta proactiva. Què vol dir? Preparar-nos abans d'un incendi, abans d'una inundació, el que sigui. Clar, aquesta conducta el que implica és informar-nos del perill que tenim. Què fer quan se manifesta aquest perill? I després, quan s'acaba, què hem de fer també? Però què és el més habitual? Tenim una conducta reactiva. Què vol dir? Passa alguna cosa i sortim, fugim. Clar, i sense una previsió prèvia, moltes vegades són nosaltres els que ens fiquem dins del perill. Clar, tot això implica un canvi de mentalitat a la població.
11: Clar, dius lo de preparar-nos, però quan són aquests fenòmens que arriben, a lo millor quan no t'ho esperes, no? Vull dir que de vegades és difícil preparar-te quan no t'esperes un succés d'aquestes característiques. Evidentment, amb el tema dels terratrèmols, pues és inesperat, i amb el tema dels incendis, moltes vegades també, no?
12: Sí, sempre no sabem què pot passar, però clar, abans hem d'informar-nos al nostre ajuntament de quins són els perills del nostre municipi i sobre aquest perill fer una preparació. Aquesta preparació el que farà és que en cas de que passi, si no passa millor, però en cas de que passi, tenir una reacció, una resposta més adequada.
11: Al llibre parles de la motxilla d'emergència, no? Quins objectes consideres imprescindibles i per què?
12: Bé, hi ha uns bàsics. El primer de tot és aigua. Necessitem hidratar-nos. Aigua i energia. I l'energia la dona l'alimentació. Després, el següent, què seria el que estem fent aquí? La ràdio. Informar-nos a través d'una ràdio. La comunicació és bàsica. La ràdio ens dirà què està passant i què hem de fer. També necessitem què fer davant d'un accident, per tant, una farmació, però també la medicació que pot tenir cada persona. Qui té una malaltia necessita medicació. La documentació, com el DNI, higiene personal, l'espai de dent, el dentífric, la higiene íntima femenina i algunes ferramentes bàsiques, com una navalla multiús. I després hi ha articles especials, depèn de les persones, com bolquers, menjar per mascotes, etc. Això seria un bàsic.
11: Mira, jo ara em ve al cap, i segurament que molta de la gent que mos està escoltant ho està pensant, no? Ara quan hem vist el terratrèmol que recentment ha afectat a Veneçuela, es parla d'aquesta resistència, sobretot amb el tema de les 72 hores, no? Per què 72 hores?
12: Bé, 72 hores, que són els 3 dies, que sempre se parla també de la motxilla de 72 hores, és el que una persona pot resistir sense líquid, sense aigua. Per tant, a partir de les 72 hores, qualsevol persona ja comença a tenir una situació de molt de perill per la seva salut. Per què? Perquè necessita aquesta hidratació.
11: Clar.
12: És l'aigua.
11: Perquè sense menjar podem estar, però sense aigua no?
12: Sense menjar podem estar, sempre que no hi hagi alguna malaltia de base, etc etc, podem estar una setmana, no passa res. Però sense aigua, només 3 dies.
11: Estem parlant dels incendis. Quan és més segur confinar-se a casa i quan cal evacuar? I sobretot, com podem saber quina és la millor opció? De fet, ja mos ho deixes entreveure, no? Estar molt alerta a tota la informació que se'ns va donant.
12: Bé, quan tenim un incendi a prop, com ja he dit abans, sempre confinament, sempre. Només farem evacuació quan ho indiqui el servei d'emergències. Per què? Perquè el servei d'emergències tenen una visió més genèrica de tota la situació i saben com està sent el comportament de l'incendi, la seva magnitud, el canvi de temps, si se modifica qualsevol cosa de l'incendi. Qualsevol evacuació implica tenir controlat la via d'evacuació que sigui segura, el temps d'evacuació, com fer l'evacuació, ja sigui a peu, en cotxe, en bus, com gestionar qualsevol incidència durant l'evacuació. Per tant, això, qui té aquesta informació? Els serveis d'emergència. Nosaltres, com a primera norma, seria confinament.
11: De fet, també m'agradaria parlar sobre el tema de les xarxes socials, perquè poden ajudar durant l'emergència, però també segurament poden generar desinformació. Com ens hem d'informar?
12: Bé, aquesta la resposta és senzilla. Sempre s'han d'informar a les xarxes oficials. Sempre a les oficials. Mai farem cas de que digui el veí, etc etc. Sempre una informació fiable, que és la que ens ajudarà a fer front a la situació.
11: Mira, com a tècnic d'emergències, com a coordinador d'emergències, no sé si en zones, per exemple, properes als boscos, si els veïns poden fer alguna cosa durant l'any per reduir el risc que un incendi afecti a casa seva, es pot actuar d'alguna manera?
12: Sí, és clar que sí. I anem a la conducta proactiva. Ens hem d'informar quin és el risc que tenim. Si tens una casa en un bosc, has d'informar-te quin és el risc, com adequar els arbres, la vegetació, distància entre arbres. Tot això, la informació ens la donarà els agents rurals. Hem de fer un pla d'emergència familiar. Quan hi ha un incendi, què hem de fer la família? Però si vivim a una zona que és comunitària, després hem de fer un pla d'emergència comunitària i hem de plantejar més d'una via d'evacuació. I clar, no només això, sinó que les vies d'evacuació han de mantenir-se netes. I no estaria de més també fer algun simulacre. I no oblidem que hem de deixar espai suficient perquè pugui passar un camió de bombers.
13: Mira, al llibre dediques també un espai a les persones més vulnerables i sobretot a les mascotes també, que de vegades, depèn de com, també són una mica les oblidades, no? Bueno, suposo que pels propietaris no tant. Quins consells destacaries per protegir o per protegir-los, en aquest cas, durant un incendi?
12: Bé, les persones vulnerables, la gent gran, persones amb discapacitat o infants, són les més desprotegides, tenen dificultat de mobilitat, hi ha persones que viuen soles i no tenen cap ajuda, i altres persones que no entenen què està passant o tenen alguna malaltia que empitjora. Veure, aquestes persones haurien de tenir una motxilla d'emergència, la bàsica, però afegint medicació personal, eines per fer petites reparacions, per exemple, si vas en cadira de rodes, com reparar la cadira de rodes, piles per aparells d'ajuda o qualsevol altra cosa que puguin necessitar, ja sigui un bastó de recanvi. I aquestes persones haurien de crear un cercle familiar o d'amistat per, en cas de que hi hagi una emergència, els pugui ajudar. Clar, tot això no s'improvisa, es prepara abans, i millor si es fa alguna simulació. I pel que fa a les mascotes, han de tenir la seva pròpia motxilla, sempre, també. Han d'estar identificades, les vacunes al corrent, aigua, menjar, arnès, transportit, tot el que necessita una mascota. Una mascota forma part de la família. I una cosa que no se té en compte és que són un refugi emocional de les persones. Són molt importants. I també és important tenir una foto de la mascota. Per què? Perquè moltes mascotes són molt semblants i en cas de

0: artificials és un greu risc per la propagació de qualsevol incendi. Tot i el canvi climàtic, una adequada i bona preparació pot fer que les conseqüències siguin menors. Actualment ja ho sabem que hi ha un abandonament del camp i una fugida cap a les ciutats. Lo que fa és que augmenta la superfície boscosa i també l'abandonament. Crec que hauríem de començar per fer una correcta gestió del bosc i les zones agrícoles. Cal tornar a l'agricultura i clar, això necessita un projecte polític. Aquí l'acció de l'administració és bàsica, que hauria de promoure i facilitar aquest repoblament rural i l'agricultura. No podem oblidar tampoc el pastor, que té problemes administratius i físics per moure el seu ramat, que neteja el bosc. Però és que aquesta persona també és una persona que vigila la salut del bosc. Hem de canviar la mentalitat i potser invertir més en prevenció i potser no tant en més mitjans d'extinció. Sí que han de tenir els adequats, tot el que necessitem, però la prevenció és bàsica. El problema és que la prevenció socialment no és tan visible.
1: Ja. Benúria, estem arribant al nostre, a la fi de l'entrevista. No sé si per acabar, Paco, hi ha algun consell únic que podries donar a les persones que viuen amb risc d'incendi forestal. Si n'haguessis de donar un, quin seria?
0: El que ella ha dit. Conducta proactiva, preparar-se abans a un a l'Ajuntament. És l'administració més propera, has de preguntar quin és el pla d'emergència que tinc, què he de fer quan hi ha l'emergència, què he de fer durant l'emergència a nivell personal i quan acaba l'emergència, què he de fer.
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Paco Túnez.
0: Moltes gràcies.
2: Molt interessant, Tere Giné, des de la Plana Ràdio. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Núria.
3: Obert per vacances.
2: I nosaltres seguim endavant, ara sí, per presentar un nou podcast que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Allà el David Fernández, en conversa amb l'Agnès Toda, filòloga, rebrà quantes estirades d'orelles, que de fet ens mereixem tots, perquè la cosa va de llengua i del mal ús de la llengua.
4: Agnès, escolta, ja està fet, ja he trobat l'apartament al final.
5: Ah, sí? Veus que bé, eh?
4: Sí, i la veritat és que fa molt bona pinta. T'he enviat un mail amb el link, mira-t'ho si pots des de la tablet perquè així veuràs millor les fotos. I si et demana un password, ja ho saps, és el de sempre.
5: Escolta'm, David, una pregunta. Quantes paraules en anglès creus que acabes de colar en un moment de no res? Exactament 4.
4: Què dius ara?
5: Sí, home, sí, fixa't-hi. Mail, link, tablet i password. Apa, que t'hi has lluït.
4: Doncs no me n'havia donat.
5: El problema és aquest, precisament, que les diem tan sovint que ja formen part de la nostra conversa quotidiana i són incorrectes. Hauria de ser correu, enllaç, tauleta i contrasenya.
4: Doncs saps què? Que si ara hagués de repetir la frase, crec que em sortiria precisament així.
5: Veus? Només és qüestió de fixar-s'hi. Que la llengua és rica i tenim paraules catalanes o catalanitzades per tots.
4: Ara no sé què he fet. M'he apuntat al torneig de vòlei. O això crec, vaja.
5: Com que ho creus, David?
4: Sí, perquè primer m'he hagut de loguejar, després m'ha arribat una newsletter, i ara no sé si m'he apuntat al curs de vòlei o a un concurs de paelles.
5: Home, el primer que has fet, per començar, és iniciar sessió. I el que t'ha arribat és un butlletí. Sí, és veritat que s'utilitza poc aquest terme en segons quins àmbits, però és una paraula molt viva en d'altres. Les escoles, els ajuntaments i les biblioteques fa anys que n'envien.
4: Ah, clar, tens raó, ara que hi caic, un butlletí.
5: L'únic que ha canviat és que abans el trobaves a la bústia i ara al mòbil.
4: Mira, veus? M'agrada com m'expliques les coses així.
5: Com?
4: Doncs és que no sembla que m'estiguis corregint.
5: Home, és que no és pas la idea. Les paraules no són exàmens, són eines.
4: Doncs mira, si són eines, avui n'he afegit dues més a la caixa d'eines.

0: Agnès, espera, espera, no entris encara a l'aigua. Fem-nos un selfie abans. És que amb aquesta llum, no ho veus la llum que fa, quedarem espectaculars.
1: Ara sí que és una emergència, això. Tothom en diu selfie, però la proposta correcta és autofoto.
0: Autofoto? Vinga, va, això.

0: Però no ho havia sentit mai.
1: Justament per això val la pena descobrir la paraula autofoto. Escolta'm, i què n'has de fer d'aquesta autofoto?
0: Bé, m'apunto, autofoto. Doncs després vull fer un reel i el penjaré a Instagram.
1: Un reel? Res de reels ni punyetes. Això ha de ser un minivídeo, en tot cas, David. No totes les paraules que venen de fora s'han de traduir, perquè algunes acaben fent-se un lloc a la llengua tal com arriben, però aquesta sí.
0: Mira, veus? Cada dia aprenem alguna cosa nova, com qui no va la cosa.
1: Clar que sí, perquè una llengua és viva, no és un museu. És una casa on de vegades entren convidats, en tot cas.
0: Doncs que entrin, però mentre no ens canvien els mobles...
1: Exacte. Si entren amb educació, no passa res.
0: Doncs sort de l'app que em vaig instal·lar, perquè em fa una backup de totes les fotos. Pensa que l'any passat vaig perdre mig estiu.
1: Aquí sí, David, que et faré una proposta, però només una.
0: I crec que ja la sé.
1: Sí, avui és fàcil. Una app, si vols, tot i que també se'n pot dir aplicació, que et fa una còpia de seguretat.
0: Ah, doncs mira, còpia de seguretat m'agrada molt.
1: I saps per què? Perquè només de sentir-ho ja entens què fa, no cal que ningú t'ho expliqui.
0: És veritat, hi ha paraules com aquesta que ja venen amb les instruccions posades, com aquell qui diu.
1: I aquestes acostumen a durar molts anys.
0: Doncs mira, avui me'n vaig content.
1: Per què? Per les vacances?
0: També, però sobretot perquè m'hi ha donat d'una cosa, que moltes paraules catalanes no és que les hagués perdut, només és que les tenia una mica adormides, oblidades.
1: Doncs mira, aquest estiu, desperta-les.
0: Tracte fet. I ara sí, escolta, anem a fer un gelat?
2: Se'l mereixen el gelat, el David Fernández i l'Agnès Toda. L'Agnès tindrà feina, o fenya, que diem aquí a Tarragona, per adreçar-nos la manera com parlem. Així agafem una miqueta més consciència del català que parlem i la manera com ho fem. Un espai de llengua que segurament anomenarem el català dormit, que comença tot just avui i que tindrem amb aquestes píndoles de recomanacions lingüístiques cada divendres a l'Obert per Vacances. Seguim amb més temes.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: Aquest estiu, amb l'inici de la Copa Mundial de la FIFA, el Mundial de Futbol, molts aficionats han recuperat una de les tradicions més futboleres i més d'aquelles de revival que tenim. L'àlbum de cromos de les estrelles del Mundial. Qui no ha fet mai una col·lecció d'àlbum de cromos de futbol? Amb la diferència, però, que aquest any la febre per la col·lecció ha arrasat completament els nivells de venda. Ara que estem a les portes de la gran final, això serà per aquells despistats, diumenge a les 9 del vespre, s'enfrontaran a Espanya i Argentina la gran final. Anem fins a Rubí amb els companys de Ràdio Rubí. Es troben en un dels establiments de la ciutat que ha viscut en primera persona aquesta bogeria pels cromos del Mundial. Paula Iglesias, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
2: T'has fet la col·lecció tu o no? T'has fet l'àlbum?
4: Jo encara no, però sí que he vist els cromos i he vist l'àlbum i la veritat és que és una barbaritat el que està passant amb tot
2: sí?
4: això.
2: Més que altres anys, sí, Més que altres...
4: Anys. A més, mira, estem aquí amb en Xavi Rabadán, que treballa a la llibreria Racó de Rubí, que ara ens explicarà una miqueta tot plegat com ha anat aquesta bogeria. I el que ha passat és que l'editorial Panini, que és qui ven els cromos normalment, el que ha fet és esgotar completament tots els estocs de cromos des de fa ja unes setmanes, i això ha passat a aquest establiment, però també a altres establiments d'altres municipis. Presento en Xavi Rabadán. Molt bon dia, Xavi.
5: Bon dia.
4: Escolta, explica'm una miqueta... Què ha passat amb tota aquesta bogeria dels cromos i com ho heu viscut aquí, al Racó del Llibre?
5: Bé, això ha sigut una febre d'aquest any que no s'havia vist en cap dels altres mundials. Jo hi vaig ser a l'anterior, al de Qatar, i no hi va haver tanta febre, no hi va haver tant de furor.
4: Heu estat molts dies sense estoc de cromos i d'àlbums?
5: Vam estar des de mitjans de maig fins a principis, la segona setmana de juny, sense estoc, sí. I parlàvem amb la representant i ens deia que no n'hi havia, és que no en tenien ells.
4: L'altre dia parlàvem amb l'Enric Pallarès, que és el propietari d'aquí de la llibreria El Racó del Llibre, de Rubí, i em deia que fins i tot vau haver de col·locar un cartell a la porta dient, escolteu, senyors i senyores, ja no en queden més.
5: Sí, vam haver de ho explicàvem cada tarda, igual ho dèiem, no ho sé, 50 cops, no tenim l'àlbum, no tenim cromos.
4: I heu hagut també de limitar, per exemple, el número de venda de cromos o de paquets, perquè no sé si arribaven les persones escolta, dona'm 10 paquets seguits.
5: Sí, bé, i a vegades et demanaven caixes senceres, que clar, nosaltres vam haver de limitar-ho a 10 per persona, perquè si no, clar, hi havia gent que deia, doncs dona'm la caixa sencera.
4: Vosaltres des d'aquí, des de la llibreria, heu volgut una mica potenciar l'intercanvi de cromos i per això, bueno, més que res per assegurar que la gent pugui completar l'àlbum, no? Que és com un somni per a aquestes persones. Explica'm una miqueta en què consisteixen aquestes trobades.
5: Doncs bé, aquí ens trobem els diumenges a partir de les 11 i és una mena de fer... La idea era fer un mini Sant Antoni que hi ha a Barcelona, doncs, dels Vallesos, perquè la gent no s'hagi de desplaçar allà.
4: I en aquestes trobades, a part d'aquests canvis dels cromos del Mundial, feu algun altre intercanvi o és la primera vegada que ho feu?
5: Sí, no, durant la resta d'any també fem altres col·leccions. Fem Adrenaline, que és la dels nens més típics al gener, i després col·leccions que també surten al setembre quan retorna el curs, doncs també n'hi ha.
4: Per si alguna persona rubinenca ens està escoltant ara mateix, o d'altres municipis del voltant, recorda'ns una miqueta a quina hora feu aquestes trobades i quin dia de la setmana.
5: Són els intercanvis són diumenges a partir de les 11, i normalment fins que acabem de tancar la botiga.
4: I en aquests intercanvis, bueno, haig de dir, Núria, si ens estàs escoltant ara mateix, que crec que sí, que sí, en aquesta edició de l'àlbum també s'han inclòs 20 figures addicionals dels jugadors més populars, que, evidentment, amb la final que tenim el diumenge entre Argentina i Espanya, doncs et pots imaginar que seran Lamin Yamal i Messi, Leo Messi, Xavi... Sí, sí, és així, eh? Vull dir, van bojos per aquests cromos. El cromo més desitjat és el Messi d'or, i n'heu trobat algun en aquests intercanvis, Xavi?
5: Nosaltres, personalment, no. Sé que algun client sí que ens ha vingut a dir que n'havia trobat algun, que n'hi havia sortit algun d'aquests d'especials, sí.
4: Però en aquests intercanvis no n'heu trobat cap així que diguis, ostres, no. Aquest és el més codiciat.
5: No, no. Bueno, sí que hi ha el típic de Messi, Cristiano, Haaland, aquests que durant el Mundial han sigut més buscats, que sí que aquí veies que la gent era més reticent a canviar-lo només per altres d'aquest rang, diguéssim.
4: Nosaltres des de la redacció t'haig de dir, Xavi, que aquest matí hem fet una mica de recerca per les plataformes de compravenda com Wallapop. I t'haig de dir que el cromo Messi d'or, o sigui, arriba a costar entre 150 i 250 euros. És una barbaritat, no?
5: Sí, sí, sí, és molt car, és molt car.
4: Coneixes...
5: Hi ha gent que fa negoci amb això i mira...
4: Ja, parlant de negoci, abans ho comentaven, abans d'entrar en directe, que vosaltres sou un establiment oficial per la venda de cromos de Panini, però que n'hi ha d'altres establiments que no ho són tant. Hi ha una mica de màfia aquí al darrere?
5: Bé, clar, de tu a de Panini t'arriba el producte amb un preu establert i tu com a establiment pots decidir vendre el més car. I quan hi havia més demanda hi havia gent que pujava el preu.
4: I pot passar, potser, que hi hagi algú que el compri fora d'aquests establiments i que es trobi que són cromos doncs que no són oficials?
5: Clar, comprar fora d'establiments que tenim allò, la distribuïdora oficial de Panini, et pots trobar amb que hi hagi alguna cosa que no sigui original, que productes de pàgines d'internet que t'arriben i no són els àlbums bons... Això pot passar.
4: Com una persona pot diferenciar una mica... Escolta, estic al davant d'un cromo que sí que és oficial o d'un altre que això aquí no enganxa.
5: Clar, normalment t'has d'assegurar que la caixa dugui el precinte de Panini, que sigui un establiment això que té distribució directament, diversos graus de veracitat, diguéssim, el producte.
4: Em sembla que si no vaig mal entès, Xavi, que aquesta col·lecció de cromos del Mundial, hi ha uns que són stickers, però després n'hi ha uns altres que van com, no? Com amb un... que es fiquen a dins d'uns plastiquets, o suposo que per conservar també... Quina diferència hi ha entre aquests dos àlbums?
5: Bé, un és els stickers, que són els d'enganxar de tota la vida, que nosaltres diem d'aquests que s'enganxen, i llavors hi ha uns altres que són els que se'n diuen cards, que són els de posar l'àlbum... però que el pots treure, o sigui, és una carta que pots posar i treure, que pots intercanviar, pots fer diferents, no ho sé, diferents intercanvis.
4: I vosaltres aquí a la llibreria, per exemple, n'heu venut més de stickers o n'heu venut més dels altres?
5: No, aquest any ha sigut més la de stickers. L'altre també s'ha venut, també hi havia gent que ens en demanava, però la de stickers ha sigut la que ha arrasat entre nens, adults, pares, mares, avis, tothom.
4: Clar, aquest és un altre tema que jo et volia preguntar, perquè m'imagino que aquestes trobades que feu els diumenges, o fins i tot quan ve la gent a comprar, no només us trobeu infants, nens i nenes, sinó em sembla que també hi ha moltes persones adultes que fan aquesta col·lecció.
5: Sí, sí, sí, hi ha més gent a vegades adulta que segueix la col·lecció i que té la passió per acabar-la que els nens. Els nens sí que venen, els hi fa gràcia, segueixen i tal, però al cap de 10 o 15 minuts ja perden l'atenció i el que canvia els cromos és el pare o la mare.
4: Xavi, estem parlant d'una col·lecció de cromos que comentàvem abans, que té 980 cromos de 48 seleccions, si no vaig errada. Això, quina despesa pot suposar això per les famílies? Heu fet el càlcul aquí a la llibreria?
5: La veritat és que no, però pots comptar, clar, a euro i mig cada sobret, que hi ha 7 cromos, doncs has de comptar uns 200-300 euros segur, i llavors després aconseguir canviar els que et surten repetits, perquè te'n surten, per altres que no tinguin.
4: Molt bé, Xavi, Núria, no sé si t'hem aclarit tots els dubtes sobre els cromos.
2: Sí, mira, m'heu fet tornar a la infantesa, perquè qui més qui menys ha fet col·lecció, si no de cromos de futbol, d'altres històries, i és molt xulo. No sé si teniu allò, si sempre falta, és un mite allò de que sempre falta un cromo o dos cromos, sempre l'editorial es reserva.
5: Bueno, a vegades és per... Tens la teoria de que per zones. Però bé, són més teories que una altra cosa, perquè realment...
2: S'acaben
5: aconseguint. La distribució de Panini és la que és per tot el país, per tant.
2: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, molt xula. Ens acomiades, Paula?
4: Sí, Núria, moltes gràcies a tu també, i gràcies a tu, Xavi, per haver-nos ofert aquesta entrevista avui.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Amb el Xavi Rabadán, treballador de la llibreria El Racó del Llibre de Rubí, i amb la Paula Iglesias, companya de Ràdio Rubí. Una abraçada, Paula, i bon cap de setmana una altra vegada.
4: Una abraçada, bon cap de setmana.
2: Ara sí, gairebé i 57, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
11: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal de Justícia a l'amnistia permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: Paneque demana a la justícia que apliqui la llei amb celeritat i sense subterfugis i insta el PP a fer una reflexió després del pronunciament de Luxemburg. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compravenda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa. Sovint els visitants estrangers són els que fan aquests actes i desconeixen la normativa. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció a la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I a Rodalies, les línies R3 i R14 tindran servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques del dia 24 al 27 de juliol per obres d'Adif a Juneda. Les mateixes línies acumulen avui demores de més de 20 minuts per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Pel que fa al temps, avui dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats puntuals. La pols en suspensió baixarà una mica i la calor continuarà sent intensa, amb molta xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Obert per vacances.

0: Doncs mira, una escudella sí que me la menjaria, ara i sempre, però a la platja potser no. Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Però m'has fet venir gana, eh? Una escudella, no?
1: Jo igual, t'haig de dir que escoltant aquesta cançó ara aquí amb l'aire condicionat me la fotria ben presa, eh?
0: Això és clau, això que has dit és clau, amb l'aire condicionat.
1: Aquí està, aquí està.
0: Que bo. Aquí diuen els oients. Sí, sí, perquè la pregunta del dia era quin menjar no portaríeu mai a la platja.
1: Doncs ha revolucionat una mica les xarxes i tenim uns quants àudios, si et sembla. Comencem per això, pels àudios, i anem a veure la Carme Ruiz, una fidel oient nostra d'enguany, el que ens diu. Escoltem.
2: Bon dia, bonics. Avui us parlem des de la muntanya. Què és el que no ens emportaríem per menjar mai a la platja? Home, doncs escudella. L'escudella és complicada de menjar a la platja. I més ha de ser calenta. Bueno, calenta estaria, però... què és el que no ens emportaríem per menjar més a la platja? Doncs un entrepà de truita. Jo recordo els entrepans de truita de la platja que tenien sorra i feien molta angúnia. Ah, quina angúnia. Apa, bon estiu. Ja veus, ara ja no m'entra ganes d'esmorzar.
1: La sorra.
0: He tallat el rotllo, pobre.
1: Sí, sí, la sorra, ja veus que és un fet recurrent i que no ho diu només ella, eh? En Mateu d'aquí, Cardedeu, també, també té una opinió al respecte. Escolta, Núria, ja veuràs.
3: Què no portaria a la platja? Doncs diria, ja la coneguda, ensaladilla russa amb maionesa. No és bona idea pel tema del sol i això. I tampoc portaria, què et diria, allò, un cuscús... amb verdures o el que sigui, perquè el cuscús es pot confondre amb la sorra i això em pot fer una mica d'angúnia.
1: Cert, eh? No m'ho havia plantejat, però...
0: Ostres, tu! Quina paranoia, no?
1: Sí, sí, ja has vist que... Sí, de fet, molts entrepans acaben semblant entrepans de cuscús, eh? Quan vas a la platja, això s'ha de dir.
0: Sí, sí. Ah, i és veritat, la maionesa.
1: Sí, alerta, clar. Alerta. Sí, sí, si la fem a casa, sobretot, que espero que la feu a casa, perquè val la pena portar-la molt refrigerada, si la porteu.
0: Clar que sí. Alguna cosinha més?
1: Doncs sí, mira, Vinga. Aquí porto un últim àudio que et dic que és d'una tal Marina, que ha fet una al·lusió a la seva àvia, i és possible que a l'última intervenció que fem abans de tancar el programa l'àvia ens faci un torn de rèplica.
0: Ai, que bé.
1: Així que, de moment, et passo la Marina, a veure si és possible l'àvia després.
0: Sí.
4: Bon dia, doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i coneixent-me jo acabaria, bueno, o sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que jo, un entrepà o una amanida, molt millor.
1: Però l'àvia diu... està indignada.
0: L'àvia està indignada. Això mereix una resposta, àvia de la Marina, per favor. De tota manera, ho diu com amb llàstima, eh? Allò, sí, mal que em pesi, sí, sí, sí. No me les podria... Deuen ser bones, no, les genties, eh?
1: Home, imagina't. Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs és un repte pel final del programa, però abans de tancar l'edició del programa, que es manifesti l'àvia de la Marina. Clar que sí.
1: Vinga, va, línies obertes.
0: Molt bé, Enric, això és tot de moment?
1: De moment és tot. Mira, et faig una última, que en sí. Pere de Sanaüja, gran població de Secà, ens diu qualsevol aliment que no sigui de proximitat i cultivat a la terra.
0: Això no es pot prendre a la platja.
1: Aquí.
0: Molt bé. Molt bé.
1: Apa.
0: Clar que sí. Doncs, Enric, fins ara continua viva la pregunta. Quin aliment és un... Quin menjar és un no definitiu per prendre a la platja? Seria la pregunta. Fins a tancar programa podeu contestar. Gràcies, Enric Rubio, Cardedeu.
1: A tu, fins ara.
0: Doncs mira, ara el que fem és proposar-vos tota una mena de propostes gastronòmiques o de pinxos, que en diuen d'aquesta manera, a la Garriga, i és que allà tenim una nova edició, la 14a edició ja de la Ruta del Pinxo. Són 31 establiments que hi participen, i alguns d'aquests pinxos, d'aquestes propostes, es poden dur a la platja i possiblement algunes altres no. Sortim de dubtes amb un report de Ràdio Silenci, concretament del company Marçal Aragall.
5: L'arribada de l'estiu és sinònim de moltes coses, trobades a la fresca, una estona a la piscina i platja o qualsevol bona proposta per desconnectar i viatjar pel món. Però si els preguntem als veïns i veïnes de la Garriga què passa cada juliol al poble, de ben segur que tots diran el mateix, la Ruta del Pinxo. Durant 11 dies els carrers s'omplen de gent disposada a degustar els diferents pinxos que els establiments han treballat durant els mesos anteriors. I és que la Garriga és coneguda per moltes coses, com el modernisme, les aigües termals, la festa del Corpus o el grup Gertrudis. I pel que fa a la gastronomia, aquesta cita cada cop ha pres més ressò. És per això que la Ruta del Pinxo és l'espai idoni per posar en valor la cuina de proximitat i els productes quilòmetre zero. Aquest any és la 14a edició, que compta amb 31 establiments i s'allargarà fins diumenge. A més, l'associació Projecte Mexclat, que n'és l'organitzadora, repeteix la fórmula d'un pinxo a 3,50 € amb beguda inclosa, i qui consumeix també pot guanyar, ja que es manté el format d'altres edicions, amb premis per qui visita algun establiment de 5 zones diferents. Un dels organitzadors, Àlex Valiente, explica la importància de la Ruta del Pinxo per un poble com la Garriga.
6: Per nosaltres és un esdeveniment molt important, que es posa en valor la gastronomia del nostre municipi i es treballa d'una forma col·laborativa amb tots els restauradors i els comerços del nostre poble, de la Garriga. I per nosaltres és un aspecte molt important, i llavors veure els primers dies, veure la gent pel carrer gaudint d'aquesta festa, per nosaltres és molt important, i s'ha consolidat, no? És a dir, veure les primeres 24 hores amb gent anant des de qualsevol restaurant de la Garriga i fent poble, doncs per nosaltres és, tot i que el projecte porta molt de temps i invertim molt de temps, veure aquest èxit per nosaltres és molt important.
5: Un dels bars que més soroll genera any rere any és el bar La Plaça, situat al carrer Centre, al costat de la plaça de l'Església. Es troba al punt neuràlgic del poble i aprofita l'ocasió per organitzar activitats i jocs per fer més dinàmica la ruta cada any. I en aquesta edició han elaborat un pinxo que mostra l'essència del seu bar, una guilda que junta diferents àpats.
7: A nosaltres ens agrada molt participar cada any, és un esdeveniment que l'agafem sempre amb molta il·lusió, també porta molta feina, porta més estrès de l'habitual, però al final sempre acaba valent la pena, perquè intentem fer coses diferents i intentem que la gent que vingui, a part de tastar el pinxo, disfruti amb tota una experiència. Aquest any hem decidit farcir olives grans, de producte molt relacionat amb el bar La Plaça. Una oliva està farcida de truita de patates, que la fem nosaltres, l'altra oliva està farcida de smash burger i l'altra oliva està farcida de botifarra negra de Cal Oliveres. I les tres venen arrebossades i en una gilda, acompanyada de piparra, manxego i xerri. Cada any, quan acaba el pinxo, dic que estaré uns mesos sense pensar, necessito resetejar. Però normalment durant el pinxo ja se'm van acudint idees per l'any que ve, i llavors normalment a principi d'any, gener, febrer, març, començo ja a pensar idees, a parlar amb la gent que haig de parlar per fer el... perquè sempre o fiquem DJs o fiquem joguines per la que la gent jugui. I després, doncs, al juny ja tenir la idea, i la que sigui la idea, tirar-la endavant i res, anar pas per pas sobretot.
5: Més enllà de tipar-se i passar una bona estona entre els amics i la família amb propostes enginyoses, a la Garriga es crea l'ambient festiu perfecte abans de l'arribada de tota la programació de la Festa Major a finals de juliol. Prova de tot plegat és l'arrelament de la festa amb el poble, on, malgrat les onades de calor que s'han viscut aquests primers dies, la gent ha seguit venint, així com gent d'altres pobles del voltant, cridada per la bona fama i el bon ambient d'una activitat que no para de créixer. Prova de tot plegat és el gran impacte econòmic que genera, uns ingressos que ajuden molt als locals del poble. En concret, el 2025 es van assolir xifres rècords, ja que es van vendre 56.000 pinxos a 3,50 € la unitat, i això es va traduir en una facturació total d'uns 200.000 €, una xifra que s'espera poder repetir aquesta edició.
6: La part econòmica està quantificada, és a dir, es van servir l'any passat, va ser l'any que l'edició que es van servir més pinxos, que es van servir 56.000 pinxos, i per tant multiplicada per 3,5, doncs ens dona un import molt important, és a dir, quasi 180.000 euros, que és l'impacte econòmic, no? Però més enllà de l'impacte econòmic, que del dia, de la setmana que dura, dels 11 dies que tenim la Ruta del Pinxo aquí al nostre municipi, és també l'aspecte de que la gent coneix aquests establiments, no? I és l'impacte econòmic que hi haurà posterior a la Ruta del Pinxo. El que nosaltres volem és que la gent conegui la restauració a la Garriga, que hi vagi a restaurants que potser, o bars que potser no ha trepitjat, i per tant, doncs, d'aquesta forma conegui aquestes propostes. I a nivell social, per nosaltres és molt important veure la gent que fa pinya, que surt a fer pinxos amb la gent, amb els seus amics, amb els seus familiars, amb la colla del treball, doncs, és el que ens hem trobat aquest primer dia, és veure la gent que fa pinya i que va a visitar aquests establiments. Per nosaltres és un aspecte molt important, per tant, la vessant social està més que coberta per aquests elements, i després la vessant econòmica també, perquè hi ha un rèdit econòmic durant la ruta, però també entenem que el rèdit econòmic es repeteix posterior a la ruta del Pinxo.
5: Per altra banda, també hi ha establiments que estan vivint aquest any amb més ganes de l'habitual. És el cas de la cafeteria Les Llimargues, que per primera vegada també forma part del recorregut d'establiment de la ruta del Pinxo. És per això que una de les propietàries, la Júlia Llimargues, explica que està sent una gran experiència i una bona oportunitat per donar a conèixer tot el poble el seu enginy a la cuina elaborant el seu pinxo, una proposta dels molts entrepans que fan cada dia.
8: Nosaltres ja hi havíem participat abans sent cambreres d'un bar, i aquest any com a propietàries doncs, tenim molts nervis, moltes ganes i molta il·lusió. Nosaltres hem triat de la nostra carta d'entrepans un dels entrepans més famosos de la carta i l'hem fet en versió mini. Per exemple, ahir de 7 a 8 no va passar ningú. Feia molta calor i no vam veure ni una cara. Però bueno, a partir del vespre de les 8 jo crec que la gent sortirà igual. Convidaria la gent a acostar-se a Les Llimargues perquè així coneixen part de la nostra carta i ens coneixen a nosaltres.
5: Més enllà de la cuina mediterrània i el producte de proximitat, també hi ha propostes per a aquelles persones disposades a gaudir de la gran varietat de restaurants que hi ha al poble. El restaurant Taj Mahal, des de fa uns anys, està especialitzat en la cuina índia a la Garriga i ja ha participat a la ruta del Pinxo en 3 ocasions. El seu propietari, Manjit Singh, explica les particularitats de la cuina índia i com afronten per tercer any consecutiu la ruta.
9: Este año tenemos pincho de butter chicken. Y lo que lleva, preparamos un día antes pollo, hay que marinarlo con salsa de yogur y con especia y todo. Día siguiente ya la preparamos al horno, luego ya la cortamos fino, luego preparamos una salsa aparte con leche de coco y fruto seco y sofrito de verduras. Y salteamos con especia y todos. Día siguiente ya preparamos la pincha. Estamos como 5 personas. Este año muy bien ruta de pincho, porque aquí la hago primera vez. Y de verdad está muy bien. Bueno, hay mucho calor, también hay gente mayor que no viene mucho, porque hace mucho calor, no aguanta, gente mayor no se aguantan. Pero sale más agua, sale mucho refresco y esas cosas sí que sale bastante.
5: I és que una vegada més queda demostrat el poder que té el municipi a l'hora d'organitzar activitats que reuneixin a gent de diferents llocs a gaudir de la ruta. El mateix Àlex Valiente destaca aquesta capacitat de la Garriga per fer sortir els carrers la gent del poble i atraure'n d'altres municipis.
6: Això fa que atregui a públic no només de la Garriga, sinó d'altres indrets del nostre entorn, no? Dels pobles de l'entorn, que sabem, ahir ja vaig trobar gent de Caldes de Montbui, de Granollers, de l'Ametlla, de les Franqueses, gent que ve directament a fer aquesta ruta, no? Per nosaltres és l'inici a l'estiu a la Garriga, és una activitat que té com que tothom veu com l'inici del previ a la Festa Major, és a dir, a previ inicis de la Festa Major. Per tant, alguns municipis fan com la setmana prèvia a la Festa Major, fan un cap de setmana amb activitats més tranquil·les, però també fent aquest inici de Festa Major, nosaltres ho fem uns dies previs, però ho fem uns dies previs bàsicament també perquè la gent a la restauració pugui també descansar i preparar-se per la Festa Major.
5: Així que ja ho sabeu, si voleu agafar idees per fer tapes que siguin pràctiques, gustoses i fàcils de fer per emportar-vos fora de casa, de camí a la piscina i a la platja, a la Garriga trobareu un gran ventall d'idees. I és que cada mes de juliol no faltarà d'un lloc per gaudir del bon ambient i de la millor cuina de proximitat. I avui, i aquest cap de setmana, encara teniu l'ocasió de venir per tastar qualsevol de les 31 propostes de la 14a ruta del Pinxo.
0: És una proposta, aquesta ruta del Pinxo, que avui ens ha portat en forma de reportatge als companys de Ràdio Silenci amb el Marçal Aragai al capdavant. Vinga, va, que seguim endavant.

0: és que això és un no parar. Imagineu-vos, i això que hem dormit bé aquesta nit. Si haguéssim sortit de concert, per exemple, no sé què haguéssim fet. I això els passa moltes vegades als tècnics de so i de llum, doncs això, que estan al backline, en aquesta zona tècnica dels concerts, dels milers de festivals i música en directe que hi ha per tot el país, especialment durant l'estiu. Com viu un tècnic de so i de llums l'estiu? Amb molta feina i poques hores de son, suposem. Ens ho explica, però, amb una connexió en directe, com cada dia, l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. Què tal, com estàs?
0: Jo bé. Dintre de tot bé. Però amb qui
1: perquè
0: estàs tu?
1: Perquè ets a l'estudi, amb l'aire condicionat, segurament. Mira, jo avui us saludo des de la plaça de l'Església d'Altafulla. Ara, parcialment, sí. Encara toca ombra. Però al llarg del matí, al llarg del dia, això serà el bat del sol, i qui ho passarà segurament una miqueta difícil és el nostre convidat. Mira, sóc a la plaça de l'Església d'Altafulla, que és un dels espais del Festival Altacústic.
0: És molt conegut, l'Altacústic, Altafulla, que sé.
1: Sí, home, Altafulla i fora d'Altafulla, S'ha fet ja un nom al Camp de Tarragona i fora vila, com diria aquell. Doncs mira, l'Altacústic avui i demà transforma la Vila Closa en un gran escenari amb concerts gratuïts i un ambient que ja us asseguro que no us podeu perdre. Encara no hi ha públic ara, però sí que hi comença a haver una mica de moviment. Ara de seguida els tècnics es posaran a desplegar cablejat, a penjar focus, a comprovar altaveus, fer proves de so, perquè quan aquesta nit pugi el primer artista a l'escenari tot funcioni amb absoluta normalitat. I precisament aquesta és la paradoxa. Si la feina dels tècnics surt bé, gairebé ningú no se n'adona. Per conèixer aquest ofici ens acompanya en Leo Loza, que és responsable de Solucions, una empresa especialitzada en sonorització i il·luminació d'esdeveniments. Leo, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Bon dia a vosaltres.
1: Quan el públic arriba a un concert, veu l'escenari acabat, però atenció, perquè al darrere hi ha moltes hores de feina. Què és el que esteu fent vosaltres al llarg de tot el dia? Què estareu fent avui al llarg de tota la jornada en aquest escenari?
2: Doncs mira, avui ens toca una jornada una mica llarga, la veritat, perquè és el Festival Altacústic requereix unes proves que comencen molt aviat per la tarda, i doncs comencem el muntatge pel matí. I ens toca un dia llarg.
1: Un dia llarg. Escolta, molta gent pensa que la feina consisteix només a pujar i baixar el volum i ja està. Però què fa en realitat un tècnic de so al llarg d'un concert?
2: Això és complicat, no? De vegades quan s'apropa algú del públic i et diu amb una broma com ja saps què fa tot això, tots aquests botons, no? Doncs aquesta és la nostra feina, no? Saber exactament què fan aquests botons, no? Això comença ajustant l'equip de so. Parlant del so, després si vols entrem en la il·luminació.
1: Sí, però... sí, tant.
2: O sigui, això comença ajustant l'equip de so amb un programa, amb un smart o un micro de medició i de més, perquè l'equip estigui correctament enfasat i sonant bé, no? I provant bé. Doncs així comença la nostra feina. Una vegada l'equip sonant, doncs comencem amb l'escenari.
1: I en el cas de la il·luminació passa el mateix?
2: Sí, més o menys. De vegades la il·luminació requereix més hores de programació, més que de muntatge, que també... de programació i d'operar després a la taula de llums.
1: Quanta feina pot haver estat feta abans, per exemple, des d'un despatx o des d'una oficina, en la programació, si es coneixen ja prèviament els paràmetres d'aquell espectacle?
2: Sí, normalment el grup, l'oficina de management, o qui sigui, no, t'envien un rider. Te diria que en quasi tots els casos porten tècnic de so, fins i tot alguns grups, amb els grups encara porten tècnic de llums també, no? I doncs sí, la feina comença abans fent una producció d'aquest, no? Rebent un rider, passant un contra-rider, no? I així començarà.
1: Ja que parlem de llums, quina importància té la llum en un espectacle com, per exemple, els concerts que avui es veuran en aquest escenari?
2: Doncs molta, realment, no? Perquè, o sigui, té la llum... O sigui, normalment la gent diu, no, hòstia, sonava molt bé, no? Però de la llum normalment ningú diu res, no? I de vegades un bon muntatge, cada vegada més concerts, festivals grans, no? No és el cas de l'Altacústic, que és més petit, però sí que hi ha festivals més grans, no? Que la llum llueix molt. I això sí que és una feina d'una producció bastant important del tècnic de llum de la banda.
1: Clar, aquí hi ha frontals, els contres, capçals mòbils, el fum, que també ajuda moltíssim en tot això.
2: Exacte, o sigui, aquí... De fet, aquí a la plaça de l'Església tenim un muntatge una mica singular, perquè no és el típic pont de llums, no?, amb unes llums penjades i tal, sinó que són... Bueno, van uns tòtems, amb uns mòbils, és una... Es podria dir que la plaça és tan bonica que és com una il·luminació més ornamental.
1: Mm-hmm. Segur que avui aquest vespre circularan, Núria, fotografies a les xarxes socials i us fareu una idea de tot el que ens està explicant el Leo. Ja us ben asseguro jo que hi he estat en moltes edicions d'aquest Alt Acústic, que val molt la pena l'espai, que és singular ja de per si. Què és més complicat perquè tot vagi bé, Leo? Perquè tot soni i es vegi de manera espectacular des de qualsevol racó d'aquesta plaça o d'un altre espai on té lloc un concert?
2: No, complicat no és que sigui, o sigui, al final és la nostra feina, no?, com a tècnics i com a... O sigui, no només som tècnics, no?, hi ha auxiliars, hi ha muntadors, hi ha una mica de tot, no? I, o sigui, complicat no ho és si saps el que fas, no?, bàsicament.
1: El públic veu que hi ha 10 minuts entre un concert i un concert. En dies com avui, en què diversos artistes passen per sobre de l'escenari. Però realment, aquests 10 minuts, què és el que passa tècnicament?
2: Aquests 10 minuts normalment són una bogeria. O sigui, has de córrer molt perquè hi ha canvis que tot s'ha de dir. De fet, a l'Alt Acústic els canvis estan ben pensats des del moment de la programació, ¿vale? Perquè tenim un artista, potser amb una formació més petita al davant, una següent al darrere, el cas d'avui, i una banda sencera al final, ¿no? Aquest canvi probablement avui sigui una mica més fàcil. En el cas de demà, que tenim dos escenaris, sí que hi ha el canvi ja programat, perquè comença un, comença l'altre, i podem fer, tenim una estona més de canvi, però normalment són ràpids, són canvis ràpids.
1: Leo, si ara obríssim un dels vostres furgons, què hi trobaríem? Hem vist ja que heu descarregat aquí, no sé si són altaveus o són monitors...
2: Sí, vam fer un viatge ahir també per deixar coses aquí, però sí, bueno, tot el material. Primer la motxilla, no?, la motxilla del tècnic, no?, que sempre diem on portem cintes, algo de roba, no?, perquè de vegades plou o el que sigui, però sí, tu trobaries, doncs, flycase, amb coses.
1: Flycase, són aquestes maletes, no?, amb banses tan reforçades per portar els equips.
2: Exacte, sí, sí. Tot el que veus a l'escenari, no?, al final dius, hòstia, cap tot una furgo, eh?
0: Eduard, però segur que ha canviat moltíssim, eh? Abans es carregava, no hi havia aparells molt més grans, no? Ara, avui dia, segur que la tecnologia ajuda a que el muntatge sigui més lleuger, o no?
2: Exactament, sí, sí. Abans, recordo, jo vaig començar en aquelles èpoques, no?, on anaves amb una taula de 40 canals de norma, un rack de dinàmica, de compressors, equalitzadors i de més, no?, tot era bastant més gran, fins i tot la il·luminació també, o sigui, muntàvem 40 focus en un pont, no?, perquè, clar, o sigui, s'havien de posar colors, no?, i al final cada foc era un color. Avui dia amb el LED ja això ha canviat també.
1: I la potència també, entenc.
2: I la potència també, avui amb equips molt més petits fas més coses, una taula digital avui és molt més petita que una taula de les antigues, no?
1: I us veiem de vegades fins i tot amb una tablet, no?, al mig del concert.
2: Exacte, sí, però és molt còmode.
0: Això està molt bé, perquè abans sempre es deia, jo recordo, no?, sempre et deien, si vols tenir una bona noció acústica del concert, tu posa't on hi ha la taula de so, perquè allí és on arriba perfecte, no? Clar, avui dia...
1: Alguns encara ho fem, Núria, això.
2: No, perquè no ho faci, sí.
0: Avui dia, com que vas amb la tablet, no?, i et vas anant movent, doncs pots controlar que soni bé a tot arreu. Però sí, jo també tinc... Amb què d'aquesta mania, sí, de posar-me a la taula de so, sí que és veritat.
2: Sí, home, en principi és el lloc, no?, el més eficient, no?, per sentir la música, per sentir el que sona, no?, això ho diríem.
1: Leo, escolta una cosa, més enllà de la teva feina com a tècnic, per cert, no sé si ara es posarà a moda aquesta feina de tècnic, perquè la Ludwig Bank, que per cert ha actuat en dues ocasions aquí a l'Alt Acústic, ha dedicat una cançó al seu tècnic de so, el Xavier. No sé si a tu te n'han dedicat mai alguna de cançó, o què feu durant les proves?
2: A mi no, de moment no m'han dedicat cap cançó, però no, les proves fem l'habitual, no? En aquest cas, la història de l'Edwin és, vaig veure una entrevista, no?, on deien que la van crear perquè el tècnic tingués l'atenció dels músics, no?, mentre feien la prova, no?, i és interessant, però sí, ara... Avui dia comença a ser una feina més visible. Hi ha un col·lectiu molt gran últimament que està intentant dignificar aquesta professió, que és superdigna, no?, òbviament, i crec que ara comencem a ser una mica més visibles. De fet, aquesta entrevista d'avui ho demostra, no?, una mica. Estem fent una entrevista a un tècnic de so, no?
1: I tant. Ens hem de treure el barret davant de tota aquesta gentada que us dediqueu a això i que treballeu moltes nits mentre els altres s'ho estan passant bé. Escolta, Leo, tu ets un dels fundadors de l'Alt Acústic. Aquell primer festival era molt més petit. No sé si us imaginàveu que acabaria convertint-se en una cita consolidada del calendari musical.
2: Doncs no, la veritat és que no, perquè vam començar amb molt poqueta cosa, no?, es podria dir. tot i que vam fer un bon festival, el primer, quan vam començar, va ser una mica... O sigui, jo vaig parlar amb l'actual alcalde, el Jordi Molinera, en aquell moment regidor de Cultura, crec que era, sí, sí. Sembla que sí, i parlant un dia al carrer, no? I vaig dir això de... Tio, Altafulla mola molt perquè té la vila closa, que té raconets així molt, molt macos i tal, no? I vaig dir, per què no fem uns concertets per aquí, per la zona? I me'n recordo la frase del Jordi Molinera, que va ser, fem-ho, no? Aquella paraula del Moli que sempre diu, fem-ho, no? I vam dir, bueno, doncs endavant, i vam començar així. Ens calia, òbviament, ajuda de programació, del que sigui, i és on va entrar el Quique Colmenar, sí.
1: Una de les gràcies de l'Altacústic és que molta gent hi descobreix artistes que després acaben fent una carrera important. Ara parlàvem de la Ludwig, però hi trobaríem, per exemple, les germanes Nederman, que també han actuat, o Joina, per exemple, que repeteix i enguany pujarà a l'escenari.
2: Joina crec que no va arribar a venir, em sembla.
1: No va arribar a venir al final?
2: No, va ser l'època de la pandèmia. Mm? I em sona, però clar, ja són 13, no?, edicions, i de vegades la memòria falla, no? Però crec que no. Però mira, de fet, ara que deies, la Judit, me'n recordo, o sigui...
1: O el petit de Calaril, per exemple, també.
2: El petit de Calaril, que ha fet grans coses, no? Sí, sí, en Ferran, en Palau... Però ara que ho deies, la Judit Nederman, me'n recordo, per altra banda, amb el Joan Colomo, van obrir el primer festival, el primer Altacústic.
1: Aquesta era la filosofia des del primer dia? La de descobrir aquests artistes que començaven a despuntar?
2: Sí, era que la gent pogués, no sé, veure un concert, no?, en un lloc molt petit que s'acaba convertint en una cosa gran, ja ho saps, no?, mitjana, podríem dir. Espais raconets molt bonics d'equip petits i de tal. Aquesta era la primera filosofia del festival, però clar, després la gent te demana més, no?
1: Hi ha una sonoritat que és molt pròpia del festival. Música d'autor, indie, propostes íntimes... El nom Altacústic continua marcant la identitat d'aquest cartell. I, de fet, s'ha popularitzat ja gairebé com un refrany el so altacústic. Això sona altacústic.
2: Exacte, sí. Això s'agraeix, o sigui, realment crec que és una mica el que buscàvem, no? I sí, jo recordo concerts com un de la... Me'n recordo de la Naix Vila. Va ser un concertàs també molt íntim, molt petit, però també hem tingut la Ludwig, hem tingut a Egon Soda, un Finished Sympathy, mm-hmm. O sigui, grupassos de rock and roll.
1: Aquest any, Núria, mira, hi passaran sí. artistes com Joina, ho dèiem ara, també sí. Paco Pecado, Hipnosi, Guillemino, Elena García, Lecoq, Extraño Ways Orchestra o Helen, això serà a partir d'aquesta tarda vespre i demà repetim ja amb dos escenaris, el de la plaça de l'Església, que és on som ara, de fet em penso que s'han pogut escoltar les campanes de dos
3: sí,
1: quarts d'onze aquí
3: sí.
1: al campanar de la parròquia de Sant Martí.
3: No enganyem, i també esteu al carrer,
1: i també a la plaça del Pou, que és una de les altres grans places emblemàtiques d'Altafulla, on la setmana passada, per exemple, s'hi veien una infinitat de games extres, perquè és una plaça castellera majúscula. Així que ja ho saps, eh? Si tu vols venir, segur que ens hi trobaràs.
3: Molt bé. Doncs escolta, molta força i moltíssimes gràcies al Leo Loza, responsable de Solucions i un dels fundadors d'Altacústics, dèieu, per acompanyar-nos. Molt interessant l'entrevista.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies. Eduard, i ara sí, gràcies amb aquesta connexió. Jo crec que quan anem de concert ens fixarem en la taula de so i de llums.
1: Home, clar, quan anem de concert i també quan estem fent un programa, que darrere d'aquest Obert per Vacances hi ha molts tècnics que fan anar els botons.
3: Mira, avui no hem dedicat al programa, ho dediquem als tècnics. Ja sé que falta mitja horeta per acabar, però...
1: Escolta,
3: si la nit és bona.
1: Està bé, i tant, clar que sí, ens traiem el barret.
3: Molt bé. Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio, una abraçada forta i bon cap de setmana, company.
1: Bon cap de setmana, a reveure.
4: Obert per Vacances. Entrevistes fresques del dia a la teva ràdio local.
3: Ja serem un podcast que, de fet, l'hem col·locat els divendres perquè pretén donar-vos idees d'activitats amb la natura per fer al cap de setmana, rutes de natura. Simplement, avui la proposta ens du cap a Siurana, entre el Baix Camp i el Priorat, i ens ho porten des de Baix Camp Ràdio. El company Adrià Tella.
5: Hi ha camins que no només ens porten a un lloc, sinó que ens permeten descobrir tot un territori, tot un entorn. I avui, en aquest podcast de muntanya, ens volem endinsar en una de les rutes més espectaculars que es poden fer del Baix Camp i en el seu entorn. Parlem concretament del municipi de Siurana, un municipi molt petit, un municipi que a dia d'avui ja ni tan sols és un municipi propi, però que, per exemple, fa 20 anys, l'any 2005, tenia 41 habitants. A dia d'avui forma part de Cornudella del Montsant, municipi del Priorat a tocar del Baix Camp, i que està vinculat i estretament lligat, per exemple, a la Serra del Montsant, però també a les muntanyes de Prades, aquestes muntanyes i aquesta zona que toca també amb el Baix Camp, també amb el Priorat i també, per exemple, amb la Conca de Barberà. Avui volem proposar una ruta circular que ens porta des del pantà de Siurana, passant, evidentment, per la pintoresca població de Siurana, situada sobre una impressionant cinglera de roca calcària i que quan hi ets, quan hi arribes, sembla que estigui penjant d'aquest cingle amb el pantà ubicat als seus peus. Un recorregut que combina l'aigua del mateix riu i pantà, petits gorgs amagats, també boscos mediterranis, antics camins de muntanya i aquest poble de Siurana, un dels pobles amb més encants de la demarcació de Tarragona i, per què no dir-ho, d'arreu de Catalunya. Una ruta per caminar sense presses i entendre per què Siurana és un dels grans tresors naturals i paisatgístics d'aquest nostre territori. Per començar, us expliquem com serà aquesta ruta, què heu de fer, on heu d'arribar i com heu de fer aquest camí. És una ruta circular al pantà de Siurana amb l'ascens fins al municipi de Siurana pel Grau de la Trona i un retorn pel sender dels Gorgs. És una ruta que requereix estar mínimament en forma, una certa preparació física, sempre parlant de nivells que es poden adaptar, de ritmes que es poden adaptar, però és cert que hi ha especialment un cert desnivell de pujada fins a la Trona i alguns trams de sender relativament irregulars, especialment en segons quina època de l'any. Això sí, la recompensa és un paisatge absolutament excepcional. Estem parlant d'una ruta d'uns 12-13 quilòmetres aproximadament i la durada, sempre depenent, evidentment, de qui la faci, del ritme que vagi, del nombre de parades que es necessitin fer. Estem parlant d'unes 4-5 hores, per tant, la idea i allò ideal seria sortir força aviat al matí, aprofitant que hi ha moltíssimes hores de llum al dia actualment, o ja cap a la tarda, però preveient que es pugui acabar abans que es faci fosc. Arrencaríem directament del pàrquing situat just abans de la presa, que hi ha del pantà de Siurana, una zona on s'hi arriba amb relativa facilitat. A partir d'allà començaríem creuant la presa i iniciaríem un recorregut tranquil vorejant l'aigua. És aquí on ja tenim una de les primeres imatges icòniques de la ruta. Al davant nostre, sobre la cinglera, apareix la silueta del poble de Siurana, com si estigués suspesa sobre la muntanya. El camí ens porta fins a la cua del pantà, al punt on les aigües es troben amb el riu de Siurana. I és aquí on apareixen alguns dels racons més especials del recorregut. Parlem dels Gorgs del riu Siurana, un paisatge absolutament amagat. Ens endinsem llavors pel barranc de la Foradada, seguint el curs del riu, tot això amb força indicacions, i aquest és un dels trams més màgics de la ruta. El sender avança entre roques i vegetació, descobrint petites tolles d'aigua cristal·lina que han anat modelant el paisatge durant anys. Durant aquest recorregut trobem alguns espais emblemàtics, com el Toll del Forn, la primera gran tolla del camí, el Toll de la Palla, un racó perfecte per aturar-se i observar la força de l'aigua sobre les roques, i també el Toll de la Cinteta, conegut també com a Banyera, un dels punts més bonics d'aquest recorregut. Aquest tram ens permet descobrir una altra cara de Siurana, no només la de les grans parets de roca i els miradors, que també en parlarem, sinó també la d'un riu que ha creat petits oasis dins d'un paisatge mediterrani, com dèiem, molt amagat. A partir d'aquí, arrenca l'ascens a Siurana pel Grau de la Trona, després de deixar enrere aquests gorgs. La pujada transcorre entre boscos i formacions de roca calcària de tonalitats vermelloses, un dels elements més característics d'aquesta zona de Siurana, i a mesura que guanyem altura el paisatge es va obrint i ens ofereix unes vistes espectaculars sobre la vall i les muntanyes del voltant. Arribaríem a la Trona, un dels punts més especials de la ruta, un espai on val la pena aturar-se, respirar, contemplar la immensitat del territori. A partir d'aquí l'últim tram fins al poble també és un dels més especials. El sender passa per zones més aèries, amb camins naturals excavats a la roca, que ens apropen a poc al municipi de Siurana. Quan hi arribem, la visita és obligada. Passejar pels seus carrers de pedra és tornar enrere en el temps, un petit nucli medieval situat en un emplaçament únic amb unes vistes privilegiades sobre la Serra del Montsant i també a tocar de les muntanyes de Prades. Entre els punts imprescindibles del municipi trobem el Salt de la Reina Mora, un dels indrets més coneguts de Siurana, vinculat a més a les llegendes del passat medieval del poble, i també, sobretot, la Punta, un mirador espectacular des d'on es pot contemplar la vall, el pantà i les muntanyes, i aquestes dues serralades de les quals estem parlant. A partir d'aquí, després d'haver visitat el municipi, iniciem el camí de tornada, no pel mateix lloc. Des de l'entrada del poble agafem el sender senyalitzat que ens porta pel sender dels Gorgs fins al Coll de les Lloses. És un descens molt agradable, envoltat de natura, que ens retorna progressivament cap al pantà. L'últim tram ressegueix de nou l'entorn del pantà fins que el camí ens obliga a pujar fins a la carretera per completar els últims quilòmetres fins fins al punt d'inici. Una circular completa que ens permet gaudir de Siurana des de totes les seves perspectives, des de l'aigua, des del bosc i des de les seves espectaculars cingleres. Durant la ruta, a part de descobrir aquest espectacular paisatge mediterrani, hi podem trobar, evidentment, vegetació marcada de la zona, alzines, pins blancs, arbusts aromàtics com el romaní o el timó. També hi trobem diversos aus rapinyaires que aprofiten aquestes cingleres característiques de la zona per refugiar-se i, a més, per nidificar molt sovint. I, evidentment, també en aquest tipus de paisatge amb roca, força petits reptils i fauna pròpia dels ecosistemes mediterranis, com sargantanes, també és probable trobar-se alguna serp, per tant, també anar en compte amb aquest tipus de camins i de rutes. I després de presentar-vos aquesta proposta de ruta per Siurana i el seu entorn, per conèixer millor encara aquest territori i fer-ho de primera mà, parlem amb Santi Borràs. És propietari de Canoa Kayak Siurana i una persona que viu i treballa en aquest entorn i que coneix com pocs els racons del pantà, del riu Siurana i del seu entorn. Santi, molt bones.
6: Hola, bon dia.
5: Escolta, Santi, explica'ns per què aquest tipus de ruta és una ruta com aquesta. És una bona manera de conèixer aquest entorn de Siurana?
6: Bé, sí, és una ruta molt bonica. Ara és un bon temps perquè passem a prop del pantà i sempre podem aturar-nos a refrescar en qualsevol moment. I un cop som de la Siurana, tenim unes vistes la mar de maques i, a més, una miqueta més d'airet i de fresca que no pas per les parts baixes. És una ruta amb molta història al darrere i un paisatge i un entorn natural de primer ordre.
5: Santi, explica'ns, per una persona que ho coneix també i que s'hi passa la vida, quines coses especials, quins llocs especials es poden observar i podem veure en aquesta ruta?
6: Bé, la joia de la ruta seria tot l'entorn del poble de Siurana. Jo em penso que valdria la pena entretenir-nos als voltants del castell, per la zona del pàrquing, per mirar doncs, tot el que serien les muralles, i una mica per la banda de fora, per veure les diferents construccions que hi ha, fins a arribar al salt de la Reina Mora, potser el lloc més emblemàtic de llegendes de totes aquestes muntanyes, i després, bé, donar una volta pel poble de Siurana sempre és molt bonic, arribar fins a la punta, a veure totes les vistes de tot el Priorat, amb el pantà just a sota, passejar pels carrers de Siurana també és un goig, i doncs bé, si algú s'anima, hi ha una bona oferta

0: Estem parlant, com bé dius, d'una ruta que pot suposar unes hores, a vegades fins i tot 4-5 hores perfectament. Quina proposta d'activitats podem trobar en aquest entorn? Perquè en aquest cas parlem directament precisament del pantà. Parlaves tu de que hi ha l'opció al final d'aquest entorn remullar-se en qualsevol moment davant la calor, i és una opció que existeix també en diverses maneres, amb diverses propostes que oferiu.
1: Sí, bé, nosaltres ara tenim obert el lloguer de canoes i caiacs i taules de paddle surf allí al mateix embassament. L'embassament enguany està molt bonic, hi hauria sobre el 90% de la superfície navegable, són aigües molt netes, molt fresques, i doncs bé, hi ha molts clients que fan aquesta ruta de peu al matí i baixen a la tarda a fer l'activitat per marxar ben fresquets cap a casa. L'excursió a partir d'una hora, entre una hora i dues hores, doncs bé, et permet recórrer tot el pantà, veure una miqueta l'entorn, es pot arribar fins a les ruïnes del Molí Salvat, veure casetes i marges de pedra seca, i veure tota la ruta que han fet des de dins de l'aigua, que també és molt bonic.
0: Doncs, Santi Borràs, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i ha estat un plaer conversar amb tu i poder conèixer de primera mà aquesta ruta.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Siurana és d'aquells llocs on cada pas ens descobreix una nova perspectiva, una ruta que ens porta de l'aigua del pantà als cingles de roca, dels gorgs amagats a un poble amb segles d'història, un camí per gaudir del paisatge, escoltar la natura i descobrir un dels racons més especials ubicats entre el Priorat i el Baix Camp. Esperem que tots aquells que us decidiu per fer aquesta ruta en gaudiu moltíssim.

0: Gairebé són 3:15 del matí i anem avançant de proposta en proposta. Ara us fèiem una proposta de ruta per la muntanya, però si sou més sedentaris i el que preferiu és seure tranquil·lament al sofà, davant la tauleta o davant la televisió i veure aquelles sèries que no heu pogut veure durant tot l'any, aquí teniu una boníssima proposta de les sèries, això que abans que s'acabi l'estiu són imprescindibles. Ens la fan des de Ràdio Rubí, a la companya Paula Iglesias, ben acompanyada del seu col·laborador expert en sèries, el Víctor Pérez.
1: Víctor, com a expert en sèries, ara que arriba l'estiu, que podem aprofitar per estar a les pantalles, a casa, què ens recomanes per veure durant els mesos de juliol i agost?
2: Doncs la primera proposta que volia fer és a Disney+. És una sèrie que ja va acabar fa uns anys, que és Atlanta. Una sèrie que per mi és de les millors que vam tenir a la dècada passada a televisió. És una sèrie que està creada per Donald Glover, que és un músic, a part de guionista i director de televisió, conegut com a Childish Gambino a les discografies musicals i tot això. És un artista que ens va donar aquesta sèrie, que es centra en un raper d'Atlanta que va entrar a l'escena musical, però més enllà d'això, la sèrie se'n va per altres costats. És una mica una sèrie bizarra, amb tocs de Twin Peaks, fins i tot, i que ens dona capítols pues, bueno, increïbles i mítics de la televisió, com poden ser Teddy Perkins, que ens parla d'un Michael Jackson fictici, o capítols que parlen sobre la mateixa pròpia Disney, que és bastant sorprenent com es deixa criticar dins la seva plataforma.
1: I d'aquesta sèrie, del rap, passem a una altra que crec que parla de malediccions.
2: Sí, La maldició de Widow's Bay, que la connecto amb Atlanta perquè té el mateix director, el Hiro Murai, que és un director que és dels millors que tenim a televisió, i tenen una estètica visual molt semblant a les dues sèries, tot i que no tenen res a veure en el seu toc. El to de Widow's Bay és de comèdia i terror. És un mix bastant estrany que funciona molt bé, sorprenentment, i que és certificada de nou a Apple TV com per mi la millor plataforma després d'HBO, i aquesta maldició de Widow's Bay com d'augment la millor estrena que hem tingut aquest 2026.
1: La tercera proposta que ens portes crec que és una proposta de ficció, de suspens...
2: De ciència-ficció és Dark, que és una sèrie alemanya que també va acabar ja fa uns anys, va estrenar-se el 2017 a Netflix. Va ser la seva primera sèrie alemanya de la plataforma, que jo sempre dic que Netflix pues, és una plataforma amb poques bones sèries, tenint en compte la multitud d'estrenes que té cada setmana, però Dark per mi segurament sigui la sèrie més recomanable de Netflix, una ciència-ficció diferent, feta al mil·límetre, on els viatges al temps i els patrons es repeteixen sempre, però sense cap error de guió, i això, a trobar una sèrie de ciència-ficció, és molt complicat.
1: I ara crec que ens n'anem cap a una altra plataforma, cap a HBO.
2: I acabo amb HBO perquè tenim, per un costat, Girls, que és una sèrie també molt mítica i coneguda, que va acabar el 2017, que parla d'aquest grup d'amigues, no?, bueno, una altra època, perquè ja no es tocaria ara, el 2026, parlar d'aquestes amistats, però segueix sent molt vigent aquesta sèrie de Lena Dunham, que parla d'aquestes relacions femenines en grup, de com són imperfectes, de com al final, bueno... Tot i el que passa entre elles, les relacions que tenen, pues al final surten endavant. Jo crec que és una sèrie molt, molt bonica i que segueix sent molt recomanable.

0: Jo aquesta sèrie sí que l'he vista, és una sèrie preciosa que parla del que dius tu, de relacions, d'amistat, de com ens relacionem també amb l'entorn laboral, però crec que tens una altra proposta d'HBO que va més enfocada a l'apocalipsi.
1: I l'última és d'HBO també, com dic, és The Leftovers, per mi és la sèrie estrella d'HBO, és una sèrie més petita potser que amb els anys s'ha fet més coneguda, està creada pel Damon Lindelof, que és el creador de Perdidos, i és una sèrie que parla sobretot de la pèrdua, del que ens fa humans, i al final no tant del que va la trama, que la trama es presenta que desapareix el 2% del món, però al final la sèrie no va tant d'això, sinó de com els personatges ho processen. Una sèrie que després del Covid també va tenir més sentit dins de les plataformes, però jo crec que és una sèrie inoblidable i per mi una de les, bueno, literalment és una de les millors sèries de la història, per mi, The Leftovers.
0: Jo aquesta sèrie precisament la vaig començar a veure a les vacances d'hivern, no les d'estiu, i sí que és veritat que em va sorprendre molt perquè de sobte trobes que desapareix el 2% de la població mundial, vull dir, és una situació molt caòtica.
1: Sí, que pot semblar a nivell de números pues, que no és tant, però 2% en 8 milions de persones, 8 milions, pues, és una bogeria, no? El que es presenta la situació de la sèrie.
0: I a part de Leftovers, de Girls, de Dark, hi ha alguna altra sèrie que creus que podríem veure aquest estiu aprofitant les vacances?
1: Home, ja que ha acabat fa poc i no vaig poder parlar massa en altres moments, de Bear, que va acabar fa poquet a Disney Plus, a 5a temporada, que ha acabat de forma meravellosa, la veritat, molt fidel a la sèrie, i que sempre és una sèrie que, evidentment, també és molt coneguda, però bueno, igualment vull recomanar-la sempre, perquè ara que ha acabat ja la teniu tota disponible a Disney.
0: Crec que, de fet, deia haver estrenat ara la darrera temporada,
1: sí, sí,
0: com
1: sí.
0: Deies. Em sembla una molt bona recomanació. I res, Víctor, t'agraeixo molt doncs, aquestes propostes que ens has fet i ja ens deixes molts deures per l'estiu, per estar a casa, per estar tranquils i per aprofitar les vacances. Moltes gràcies.
1: A tu, ens veiem.
2: Per l'estiu i pel cap de setmana, per això aquesta secció que anomenem abans que s'acabi l'estiu l'hem posat els divendres, perquè aneu fent feina. Si sou de veure sèries, aquí teniu les recomanacions que ens feien des de Rubí, però si sou de pel·lícules o de jocs de taula o d'altres històries, d'altres maneres de passar el temps, també al llarg d'aquestes setmanes, cada divendres, tindreu recomanacions d'activitats que podeu fer o que hauríeu de fer abans que s'acabi l'estiu, que després durant la temporada regular, durant l'hivern, no tenim mai temps de res. Recomanable, sempre, durant l'estiu també, fer activitats d'agenda cultural, visitar tot Catalunya, anar amunt i avall, buscant aquells concerts o aquelles activitats en general que ens puguin complaure. Per això cada dia us portem també l'agenda. L'agenda que arriba amb els companys de Ràdio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Avui a propet de Tarragona, eh? I és que s'ho val el Festiuet de Salou.
3: Sí, el municipi, com sempre, acull una nova edició del Festiuet, que és un dels festivals musicals més multitudinaris d'aquí de Catalunya. Després de l'any passat, que ho van rebentar, el Parc dels Amplius torna a reunir milers d'assistents, esperem, amb un cartell que combina noms de l'escena catalana i artistes consolidats. En Marc Sureda, el project manager del festival, ens ha explicat els motius pels quals creu que aquest festival triomfa tant.
4: Salou pot tenir aquest estigma del turisme una mica pensat en el guiri així, i el festival el que porta és un públic completament oposant, no? Aquí ve gent de Tarragona, de Lleida, sobretot, gent d'aquí, i que venen a disfrutar, doncs, el que dèiem, d'una oferta molt basada en la música catalana i els artistes d'aquí. I bé, jo crec que aportem, doncs, això, una oferta diferent a la que se sol programar a la ciutat.
3: El festival comença avui divendres a 4:45 de la tarda amb el concert de Maria Jaume i continua fins a 5 del matí amb Teràpia de Xoc, Els Pets, Nena de Conte, La Pegatina, el concert de Comiat de la Fúmiga, Juan Magán o Doctor Prats. I dissabte també, amb el mateix horari, comença el concert d'abril i tenim gent com Tol Sarmiento, Ginestà, Leire Martínez, L'Exambusto, La Gossa Sorda, Figaflaues, Bus i Mala Fieta.
2: Déu-n'hi-do, el Festivet de Salou, però si preferiu el circ, cap a l'Empordà.
3: Correctíssimament. Aquest cap de setmana, el 18 i 19 de juliol, la capital del Baix Empordà celebra la 39a edició de la Fira del Circ al Carrer, que és una cita imprescindible per als amants de les arts escèniques. La fira es vol consolidar com un any més com un punt de trobada entre artistes emergents i professionals del sector. I durant el cap de setmana hi hauran més de 35 artistes i companyies fent espectacles de circ contemporani, acrobàcies, clown, equilibris i tallers familiars.
2: Serà també aquest cap de setmana la Fira de Circ al Carrer a la Bisbal d'Empordà. I com a tercera proposta, marxem cap a les Garrigues?
3: Correcte. a les Garrigues, en els Omellons, a aquest municipi, aquest dissabte 18 de juliol, tindrà una jornada del Festival Embogeix, que és una proposta que porta la cultura popular als pobles d'aquesta comarca amb activitats per tots els públics. Durant la tarda d'aquest dissabte hi haurà un taller de catifes de flors, una plantada de gegants, una cercavila, una massada popular i un espectacle de caragol. A més, també, durant tota la tarda es podrà visitar una exposició dedicada a Joan Amades, que es diu La memòria d'un poble, instal·lada a les escoles del municipi.
2: Cap als Omellons, aquesta població de les Garrigues, pel festival Embogeix. M'encanta el nom del festival, Lídia. El compro, eh? M'encanta.
3: Sí, sí. Està molt divertit.
2: Molt bé. Doncs aquesta és l'agenda d'activitats pel cap de setmana. És només una petita proposta, una petita finestra que obrim a tot un ventall d'activitats, perquè si bé nosaltres dilluns ja comencem amb propostes al cap de setmana, doncs realment l'agenda embogeix. Mai millor dit. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana. Fins dilluns.
5: Obert per vacances. Cada dia de 9 a 11 a la teva ràdio local.

0: Doncs hem començat, vaja, no hem començat, però sé que hem parlat al llarg del programa de la Ludwig Band, quan fèiem referència a l'alt acústic, i ves per on sonen per tancar programa. I el que sona també, com cada dia abans de tancar, és l'Enric Rubió, des de Cardedeu, per recollir les vostres aportacions a les xarxes socials. Enric, quines són els menjars que els nostres oients ara ja definitivament no portarien mai a la platja?
1: Doncs mira, uns quants, i primer de tot mencionarem els amics i companys del Prat, que ens diuen menjars amb maionesa i qualsevol plat de cullera.
0: Val, sí. Sona bastant lògic, som prudents. Sí. No volem agafar cap malaltia durant aquest estiu.
1: Ni molt menys. I tenim també l'Arlet des de l'Ins, gran població de la Vall Ferrera, des d'aquí salutacions cap al Pirineu, que diu canelons amb molta beixamel i de postres polvorons. Sens dubte, això no ho volem a la platja.
0: Polvorons, per favor, polvorons a la platja, mare de Déu.
1: No, si us plau. I t'haig de dir que estic content i estaràs contenta perquè, atenció, oients i oientes d'Obert per Vacances, tenim rèplica de la iaia.
0: Va. A veure, venim... Recordem d'on venim, perquè,
1: jo crec
0: que
1: àudio.
0: Potser algú se'ns ha despistat. Vinga.
1: Sí, va, posem el primer àudio i després la rèplica de la iaia. Escoltem a la Maria.
2: Bon dia. Doncs jo, tot i que m'agradi molt, no m'emportaria mai unes llenties a la meva àvia, perquè tenen molt suc i, coneixent-me, jo acabaria, bueno... O sigui, la tovallola plena de llenties, tot. Així que millor un entrepà o una amanida, molt millor.
1: I a tot això ens ha contestat la iaia, que es veu que felicitats des d'aquí, perquè ahir va fer 74 anys. En desconec el nom, però en sé l'edat, així que goita, que bé.
0: No és gaire habitual, però bé.
1: No és gaire habitual,
0: va bé.
1: Això només passa a les discoteques, a vegades. Així que anem a veure la rèplica de la iaia.
3: Aviam, Marina, és un crimen portar-te unes llenties a la platja. O sigui, que fas bé en no fer-ho.
1: Ja ho tenim. Catalunya pot estar tranquil·la.
0: Només diu això?
1: Sí,
0: que
1: ens ha dit això. Has vist?
0: Jo li hagués dit, Maria, no, mai més menjaràs les meves llenties.
1: No te les torno a fer.
0: Més. Clar. Ai, que maca.
1: Exacte.
0: Així estaríem d'estar d'acord, l'àvia.
1: Des d'aquí un fort petó per aquests 74 anys.
0: Sí.
1: I va, acabem els àudios, com a mínim, amb la Susana, que ens diu això. I, de fet, pel que ens ha dit, estava treballant i s'ha escapat un moment per poder-nos enviar l'àudio.
4: Home, jo a la platja no portaria mai qualsevol àpat que s'hagi de menjar amb cullera. A la platja, forquilla i res, amb les mans.
1: Sí, amb les mans, sens dubte.
0: Escolta, reivindiquem aquella gent que amb tota la cara del món fan les trucades d'àudio des de la feina.
1: Exacte.
0: Jefes i jefes de Catalunya, sisplau, deixeu els vostres empleats trucar a l'Obert per Vacances. Què és això de que s'hagin d'escapar per trucar-nos? No.
1: Clar, penseu que feu un bé comú, Obert per Vacances, és una cosa que és patrimoni ja de Catalunya.
0: Jo crec que sí, només portem una setmana, imagina't.
1: I doncs imagina quan acabem, Núria, vaja, haurem de portar gabardina, que es diu, i ulleres de sol pel carrer, i això és que són de la ràdio.
0: Déu-n'hi-do. Enric Virga, ja per acabar i per tancar i per anar de cap de setmana i anar pensant, proposta de pregunta per la setmana vinent, per dilluns, així com a ràpid. Què ens pots dir?
1: Va, avui sí que me'l tinc apuntat. Tema per dilluns, quin és el millor gelat? I aquí obrim, tant formats com gustos, que la gent tingui iniciativa.
0: Quin és el millor gelat, Uf,
1: sí.
0: Però a tots els nivells, de sabor...
1: De terrines, de con, però també obrim aquí a que puguin dir gustos, va. Aquí.
0: Vinga, doncs això sortirem de dubtes dilluns. Enric Rubio, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, company.
1: Salut, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana també a tots vosaltres. Tanquem la primera setmana de l'Obert per Vacances. Dilluns, més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Continguts en xarxa.
7: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, L'Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
8: Odisseu. No lo recuerdas.
7: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
9: Jo podria ocupar el trono.
10: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseo.
9: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
7: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
11: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños. Alice. ¿Qué ocurre?
7: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
12: Salud por vuestra familia perfecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa que l'aval del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea avala l'amnistia i permet tancar una crisi política i institucional i obrir una nova etapa de normalitat. Escoltem.
2: Més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana. Això ens permet també tancar d'alguna manera una crisi política, social, institucional i, per tant, entrar en una fase de normalitat.
1: De fet, l'Audiència Nacional estudiarà la sentència abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els CDRs. El Tribunal Constitucional no resoldrà els recursos fins la tardor i el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè considera que la resolució de Luxemburg no afecta la causa de malversació. Els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a la llar i hauria sostret els objectes entre el febrer i el juny. L'altra hauria ajudat a revendre aquestes joies en botigues de compra-venda. I els agents rurals intensifiquen la vigilància marítima a les Illes Medes, al Cap de Creus i al litoral de l'Empordà per evitar infraccions i combatre el furtivisme. Detecten pesca irregular, fondejos sobre la Posidònia i embarcacions que superen la velocitat permesa, sovint de visitants estrangers que desconeixen la normativa. I AENA invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors i ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant de casos d'assetjament sexual o violència de gènere. També ha incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquesta situació i activar la detenció dels operadors. I en esports, el futbol, el Barça està a punt de tancar el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany de 24 anys ja és a Barcelona, ha passat la revisió mèdica i signarà fins al 2031. En canvi, Ter Stegen prepara la sortida, el proper negocia marxar cedit cap a l'Ajax. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Joan, 107.4 FM.
1: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: nova llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i conclou que no vulnera el dret comunitari. Oriol Junqueras adverteix des de Madrid que els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura.
2: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas. Lo hemos sufrido y lo sufrimos los independentistas catalanes, pero antes lo han sufrido muchos otros. Y algunos de los que durante años miraron a otro lado o incluso aplaudieron, empiezan a descubrir las gravísimas consecuencias de la utilización partidista de determinados aparatos del Estado.
1: El líder republicà també ha defensat que Esquerra manté el suport al govern de Pedro Sánchez per responsabilitat, perquè l'alternativa de la dreta i l'extrema dreta seria pitjor. I els socis de la investidura ha aprovat la condonació del deute del FLA, el nou finançament i els pressupostos de l'Estat. També retreu a Junts que filtregi amb PP i Vox. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Arenys de Mar acusat de robar canonades de gas natural per vendre'n el coure. La investigació, liderada per les comissaries d'Arenys de Mar i l'Eixample de Barcelona, li atribueix diversos robatoris comesos en diversos municipis del Maresme i Barcelona. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
3: L'home de 40 anys ha estat detingut aquest dilluns com a presumpte autor d'un delicte continuat de robatori amb força de canonades de gas i d'un delicte d'estralls pels riscos i perjudicis que les seves accions suposaven pels veïns afectats. Els investigadors li atribueixen diversos robatoris entre els mesos de maig i juliol amb un modus operandi poc habitual. L'home accedia als espais on hi ha els comptadors, tancava el subministrament de gas per manipular les instal·lacions i tallava les canonades de coure. A més, aquesta actuació suposava un risc per la seguretat dels veïns i interrompia un servei bàsic. El sospitós va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar el passat dimarts 14 de juliol.
1: I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny. L'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar l'atenció de la dependència entre aquest any i el vinent. L'aportació forma part del nou decret estatal que incrementa el finançament del nivell mínim de dependència, especialment en els casos més severs. El Ministeri de Drets Socials també reclama millores laborals en un sector molt feminitzat. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb algun ruixat puntual. La pols en suspensió baixa una mica i la calor continuarà sent intensa. Es poden fregar els 39 graus a la Plana de Lleida, Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xàfogo a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Només uns quants dels prop de 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la L9 al barri del Putxet a Barcelona podran tornar a casa dilluns. Es tracta dels residents de dos edificis amb 11 habitatges i 4 locals que van ser evacuats de manera preventiva. Les revisions tècniques han descartat danys estructurals i aquest cap de setmana se'ls entregaran els certificats que els permetran tornar-hi. La resta de veïns afectats hauran d'esperar noves comprovacions. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i que dimarts aprovarà dues línies d'ajudes econòmiques per als veïns i a comerços afectats per cobrir les despeses més urgents. I Brussel·les proposa reformar el mercat europeu d'emissions de diòxid de carboni perquè la indústria pugui continuar contaminant més enllà del 2039, sempre que facin inversions en descarbonització. La Comissió Europea també vol incloure gradualment els residus urbans incinerats en aquest sistema entre el 2031 i el 2034 i aplicar la normativa als vols de menys de 5.000 quilòmetres. I Aena intervindrà, invertirà 153 milions d'euros fins al 2031 en la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat. El projecte preveu reobrir el mòdul A, renovar els espais interiors i exteriors, ampliar la zona prèvia als controls de seguretat i reorganitzar els accessos. Les obres no ampliaran la capacitat de la terminal i es faran mantenint l'operativa habitual. I Ferrocarrils de la Generalitat han instal·lat 280 punts lila a les estacions per donar una resposta immediata davant dels casos d'assetjament sexual i violència de gènere. També han incorporat una nova funció a l'aplicació mòbil per alertar d'aquestes situacions i activar l'atenció dels operadors. I troben a la cova de Teixoneres del Moià dos esquelets sencers de rinoceront estepari de fa 200.000 anys. La descoberta és excepcional perquè són els únics exemplars complets documentats en tota la península ibèrica. Els investigadors de la URB destaquen el gran estat de conservació dels ossos en un jaciment on fa 24 anys que s'hi treballa. I els Mossos han detingut dues dones acusades de robar joies i diners per valor de 390.000 euros a diversos domicilis de Barcelona i l'entorn metropolità. Una de les arrestades treballava a les llars i hauria sostret els objectes entre febrer i juny, mentre que l'altra hauria ajudat a revendre les joies en botigues de compra-venda. I pel que fa al temps, dia assolellat amb nuvolades de tarda al Pirineu, Prepirineu i alguns punts de muntanya amb ruixats puntuals. Tornarà a pujar la calor, que serà intensa, i pot fregar els 39 graus al Pla de Lleida, a la Conca de Tremp i l'interior de l'Ebre, amb xafogó a la costa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: cantando vedo la vittoria del Napoli.
1: Alla línia recta, bicicleta sense llum.
2: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
3: No me digues, va, vamos.
4: Sí, sí, sí.

0: J'ai trop bourré pour buzzer.
1: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat. Un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre. 10-10 via the two.

0: ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. El claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
1: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris, tant al Congrés com al Senat, i ha reclamat una aliança dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
3: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
4: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
1: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
3: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid, segons xifres d'Hisenda.
3: Justament avui, AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
1: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
3: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic Ballent i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
1: Els esports, Toni Castro. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
5: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys sí que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen, que està a punt de marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: I volem saber què ens espera en termes de calor de cara avui i també al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral. Aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogor és immensa. Una situació, ja diem clarament, del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià o cap a la comarca del Gironès. Amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun nuvolot cap a l'Alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets, fins i tot, on tindrem algun un remet. Molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada i de pluges poquetes. Si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament la llei d'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, tot just l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
7: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
7: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ja hemos conocido en otros momentos de la historia.
7: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
1: No deixem la política i atenció a aquestes xifres perquè el Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i inclosa ara en format de base de dades i dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mon Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
4: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
8: El 39% eren de la CNT, una quarta part del PSUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
4: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
8: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
1: Una investigació que s'ha fet pública coincidint amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar en la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per tal de contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
9: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
10: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
11: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari a la rereguarda, sobretot de Catalunya.
9: A partir d'aquí, el territori de l'estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dilluns vinent podran tornar ja a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
3: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions sobre el terreny.
1: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i també els comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són 2 dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz, des de delegada del Govern a Barcelona.
13: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem 2, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
12: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'Esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
1: Ens situem ara a l'Alt Camp, ja que l'alcalde d'Aiguamúrcia fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat a la zona en només una setmana. Uns incendis, recordem, que se sospita que són provocats. Un estiu negre que ha obligat, a més, a doblar la vigilància per aquesta qüestió. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
14: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant en les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
15: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, trucar ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
14: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc van portar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
1: Avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més en nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. A partir de demà ja es podran utilitzar els 2 aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, a la Terra Alta. Canal T, Martí Carot.
16: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
17: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
18: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
16: Els Mossos d'Esquadra i els agents rurals vetllaran pel compliment de la normativa, especialment en un període d'alt risc d'incendi forestal.
0: Notícies en xarxa.
1: La inversió de l'Estat a Catalunya ha crescut els darrers anys, però es manté a la meitat que Madrid. Així ho posen de manifest les dades de la intervenció general que el Ministeri d'Hisenda ha enviat avui als grups polítics del Congrés.
3: En total, durant el 2025, els diners executats van ser d'uns 1.300 milions d'euros al 2025 i la meitat corresponen a DIF, l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el Producte Interior Brut de l'Estat.
1: Justament avui, AEN ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 a l'aeroport del Prat fins al 2031. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran que afronta la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
19: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
20: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
19: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
1: Els municipis nuclears celebren l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central del Maraz fins al juny del 2030. De fet, confien que el fet que la central pugui continuar funcionant amb garanties de seguretat faci que el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres centrals. Consideren que és una decisió clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Vídeo Escot Televisió, Roser Jordà.
21: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que el Maraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
22: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
21: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació del Maraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
1: Del sud al nord de Catalunya, la Seu d'Urgell estrenarà l'any 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis d'any. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
23: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat en una visita a les obres que ja estan força encarrilades i ocupen tota una ala de l'edifici del seminari de la Seu. Espadaler destaca que, a banda de donar resposta als pacients de salut mental, el nou servei suposarà la creació de força llocs de feina.
24: De qualitat i proximitat, això ens sembla molt, molt important, i una aposta també pel territori, que és anar vertebrant doncs, tot aquest territori del Pirineu i del Pirineu Iran i tenir doncs, equipaments de qualitat com aquest, que no només atendran a les persones d'una manera digna, posant-les, evidentment, doncs, al centre, sinó que generaran ocupació, generaran llocs de treball.
23: A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb el Bisbat d'Urgell. Quan el complex arribi ja a ple rendiment, s'espera que podrà albergar prop d'un centenar d'usuaris d'arreu del Pirineu català i del Principat.
1: I atenció a aquesta troballa, han localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
25: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
26: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
25: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i han destacat una punta de llança de la mateixa època, feta a Mos, que tampoc té precedent.
1: I és moment per a la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard, impulsada per la Fundació que porta el nom d'aquest músic vallenc i també per l'Auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
27: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
2: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerard és com al final podrem convèncer de la seva importància, de la seva vàlua per al públic més majoritari.
27: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerard, a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
1: Sant Boi de Llobregat ja escalfa motors per a una nova edició del Festival Altaveu. De l'11 al 13 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i de les propostes emergents.
3: Enguany, la programació posa el focus en el diàleg entre tradició i futur, en noms històrics com l'Ocídex o 091, que compartiran cartell amb artistes de la nova escena.
1: Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
4: El cartell d'aquest 2026 compta amb grups com els barcelonins Los Cirex o el grup osonenc d'en Pere Albo i el Convoy. L'organitzador del festival, el santboià Víctor Partido, explica què fa especial aquesta 37a edició.
5: Jo crec que al final el que trobem és una reivindicació de llegat de tot allò que a vegades no ha tingut cabuda a la història de la música, però que ara, des de l'Altaveu, reivindiquem com a una part important del llegat musical que ens impactarà aquí a Sant Boi. Grups com 091, que estan ubicats, no?, amb una lírica impressionant, Los Cirex amb la seva gira de comiat, propostes com Senyor Chinarro...
4: El Festival Altaveu es celebrarà de l'11 al 13 de setembre i tornarà a posar Sant Boi com a referent de la música alternativa del país.
1: L'Alt Empordà es converteix a partir d'avui en l'epicentre de la millor música clàssica, de la dansa i també de la lírica. El Festival de Peralada arrenca la seva edició més especial per celebrar els 40 anys d'història. Empordà Televisió, Juanma Buín.
6: El Festival de Peralada celebra una edició històrica. L'emblemàtic certamen de l'Alt Empordà bufarà les espelmes del seu 40è aniversari, fidel a les dues grans passions de la seva fundadora, Carme Mateu, la dansa i la lírica. Avui divendres, la soprano Armonella Jao i el tenor Benjamin Bergheim inauguren el festival a l'Església del Carme, amb un viatge per l'òpera italiana i francesa. Serà el tret de sortida d'un cartell de luxe que també portarà la veu lluminosa de la catalana Sara Blanc, el baix baríton Brian Terfel i clourà a l'agost el mestre Jordi Savall, juntament amb Núria Rial. 4 dècades d'excel·lència artística en un escenari únic sota les estrelles.
1: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
3: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, a la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
7: Bon dia, Marta. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, qui és a punt de sortir és Marc-André Ter Stegen, el porter que ja no es va entrenar ahir amb l'equip, mentre negocia l'acord per marxar cedit a l'Ajax d'Amsterdam, on es retrobarà, per cert, amb l'exentrenador del Girona, Mitchell Sánchez. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. Per cert, el Barça ha captat 105 milions d'euros amb una emissió de bons que reforça la seva liquiditat i evidencia una millora de la confiança dels mercats. A segona, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermell. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, afrontarà, per tant, la cinquena temporada al Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarazola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Real Societat.
8: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
7: Més futbol a la primera federació masculina. El Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit al Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Gex, Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitaly Pentelei, defensa central, que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folch no renovarà amb el Reus. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades del club i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, la nova ràdio de Reus.
9: Ramon Folch posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Ladies. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negra. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber la nova ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
7: En bàsquet, el Barça ha posat la directa amb els fitxatges i ha anunciat aquest migdia la cinquena incorporació de l'estiu. És del Barça uruguaià Agustín Ubal, que prové del Manresa.
10: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
7: I dos apunts, Marta, per acabar els esports. El Zodiac Club Natació Atlètic Barceloneta ha incorporat Francesco Di Fulvio, italià que prové del Pro Recco, i en handbol el Freiking Balomano Granollers ha quedat enquadrat en el grup E de l'EHF amb el Flensburg alemany, el Buzao romanès i l'Aua Santas milanesa de Portugal.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Oriol Junqueras aterra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: Porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
2: Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha reclamat una aliança de partits que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. És divendres 17 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. Sònia Kerr.
5: És informació rescatada dels papers de Salamanca, inclosa ara en base de dades, coincidint amb el 90è aniversari de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil. L'autor de l'estudi, Gonzalo Berger, n'explica l'objectiu.
6: El que fa és permetre traçabilitat de vides, que ens permet aprofundir més en resseguir aquestes històries, en destacar la seva projecció vital i en donar-los visibilitat.
2: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona podran tornar a casa dilluns.
5: La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, continua la injecció de ciment a l'esvoranc.
2: La inversió de l'Estat a Catalunya creix els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres del Ministeri d'Hisenda.
5: Justament avui han anunciat una inversió de 153 milions d'euros per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92.
2: I avui també us explicarem una troballa excepcional que s'ha fet a Muià. Ha localitzat dos esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys, els únics exemplars documentats en tota la península. En cultura, Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard.
5: Impulsada per la fundació que porta el nom del músic ballent i per l'auditori, la trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i conferències.
2: En esports, Toni Castro, el Barça ultima els preparatius per tancar la d'acord amb Karim Adeyemi.
7: L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar proves mèdiques. L'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund signarà contracte fins al 2031. Per contra, Marc-André Ter Stegen és a punt de marxar, s'ha dit, a l'Ajax d'Amsterdam.
2: I volem saber com hem d'estar en termes de calor, tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. La setmana feinera s'està acabant amb molta tranquil·litat i amb una situació completament estiuenca. Bàsicament, temperatura més elevada a les comarques de Ponent, de la Catalunya Central o en alguns indrets de Girona, aquí amb una humitat més baixa i arran de mar, també a gran part del prelitoral, aquesta temperatura no s'anirà enfilant tant, no serà extrema, però en canvi la humitat sí que és molt més elevada i, per tant, la xafogó és immensa. Una situació, ja diem clarament, del mes de juliol. Aquestes temperatures màximes que avui arribaran a fregar els 37-38 graus en alguns indrets del Pla de Bages, també del Segrià, o cap a la comarca del Gironès, amb alguns núvols poc importants arran de mar, sobretot a l'Ebre, i aquesta tarda algun núvolot cap a l'alt Ripollès per una banda i també cap a la Terra Alta per una altra. Indrets fins i tot on tindrem algun remet, molt poca cosa. El cap de setmana es presenta de rigorós estiu, molta xafogor, costarà dormir una altra vegada, i de pluges poquetes, si de cas el diumenge a la tarda algun xafaguet cap a l'alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts a 2:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre. Ho fa l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat i ha aprofitat també una conferència a Madrid per instar una suma de forces dels partits que van fer possible la investidura per tal de salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta. Lluís Mata.
10: En un acte del Fòrum Nova Economia i acompanyat per la cúpula d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras ha alertat que les reticències dels tribunals espanyols com el Suprem i el Constitucional d'aplicar la llei d'amnistia continuen atemptant contra la qualitat democràtica de l'Estat, malgrat que la justícia europea li hagi esmenat la plana amb la sentència d'ahir. Junqueras ha definit Espanya com l'únic país on hi ha penes sense que hi hagi delictes per una judicatura amb clars interessos partidistes.
4: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la possibilitat de fer-lo.
10: Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura que faci possible reptes de transcendència com els pressupostos, el nou model de finançament i la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica. En aquest sentit, el líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas al PP i Vox.
4: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
10: Junqueras ha alertat de l'amenaça creixent que veu en l'ascens meteòric de l'extrema dreta d'Aliança Catalana i no ha descartat estratègies conjuntes dels republicans amb Junts després de les eleccions municipals per evitar que governin.
2: El Memorial Democràtic ha recuperat dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. És informació rescatada dels papers de Salamanca i està inclosa ara en format de base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. La major part de la informació s'extreu dels justificants dels pagaments que la Generalitat va fer als milicians als anys 36 i 37. I és que l'autor de la investigació, el doctor en Història per la Universitat de Barcelona, Gonzalo Berger, ha explicat que els milicians antifeixistes eren tots voluntaris i per evitar infiltracions els calia un aval d'algun partit polític.
6: Havies d'anar amb una signatura avalada i havies de demostrar que pertanyies a algun dels partits del Front Popular. Perquè té una lògica, hi ha una infiltració molt gran de gent de dretes, hi ha una certa depuració social també. Clar, això ens dona un perfil polític, si volem dir-ho així, de les milícies.
11: El 39% eren de la CNT, una quarta part del SUC, el 10% d'Esquerra Republicana i un 6% del POUM. Berger ha destacat que unes 1.500 dones van apuntar-s'hi. Considera que, malgrat ser només el 5%, tenien molt de mèrit.
6: Bé, no se les esperava ni se les volia, i que aquest conjunt de dones doncs, van decidir també entomar el cop d'estat donant un pas més endavant.
11: La base de dades de les milícies antifeixistes és un projecte compartit entre l'Arxiu Nacional i el Memorial Democràtic perquè la informació arribi a més gent.
2: La investigació s'ha fet pública coincidint avui amb el 90è aniversari de l'alçament militar que va desembocar la Guerra Civil. El 17 de juliol de 1936 arrencava la revolta contra el govern de la Segona República a Tetuán, Ceuta, Melilla i les Canàries. Els companys de Ràdio Ciutat de Badalona han parlat amb historiadors locals per contextualitzar aquesta efemèride. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
12: El 17 de juliol de 1936, les tropes de l'antic protectorat espanyol del Marroc es van alçar per enderrocar el govern del Front Popular, el qual havia guanyat les eleccions al febrer del mateix any. La seva idea és que seria un cop d'estat sanguinari però ràpid i que comptarien amb el suport de gran part de la població. El cop no va triomfar tot arreu, però sí que va suposar el col·lapse de les institucions. Així ho expliquen els historiadors Joan Villarroya i Jordi Albadalejo.
13: Va triomfar, per exemple, doncs, a Saragossa, a Burgos, a Valladolid, però, per exemple, va fracassar a Barcelona, a Madrid, a València. El cop d'estat fracassa, però tampoc el govern de la República va poder acabar del tot amb aquestes sublevacions.
14: Aquest aixecament militar i aquest trencament de les institucions i de l'administració va generar també armes al carrer i que va provocar un procés revolucionari al rereguarda, sobretot de Catalunya.
12: A partir d'aquí, el territori de l'Estat espanyol es divideix en dos bàndols amb uns ideals polítics i socials totalment antagònics, el que donarà pas a la Guerra Civil, que s'allargarà fins al 1939 amb la victòria dels sublevats.
2: Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi, a Barcelona. Serà després de 10 dies desallotjats.
5: Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns, un cop vagin acabant les comprovacions del terreny.
2: El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques tant per ciutadans com per comerciants afectats. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Es tracta dels veïns d'11 pisos i 4 locals dels blocs 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Aquest cap de setmana se'ls facilitarà la documentació tècnica i els certificats que acrediten que el retorn és segur. Són 2 dels 8 edificis desallotjats i es calcula que el veïnat del bloc número 54 del mateix carrer podrien ser els propers a tornar la setmana vinent, un cop s'hagi comprovat l'estabilitat. Pilar Díaz és la delegada del govern a Barcelona.
16: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem 2, podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
15: La Generalitat assegura que en les inspeccions no s'han detectat problemes estructurals en cap dels edificis desallotjats, tot i l'aparició de noves esquerdes que han denunciat alguns dels veïns. Els edificis del carrer Teodora Lamadrid, que són els més propers a l'esvoranc, trigaran més a acollir els veïns perquè hi continuen els treballs de consolidació amb la injecció de ciment. L'Ajuntament manté el punt d'informació per atendre les persones desallotjades i de cara a dimarts el govern aprovarà mesures econòmiques perquè veïns i comerciants puguin fer front a les despeses.
2: L'actualitat ens porta avui de nou a l'Alt Camp en relació als focs forestals. L'alcalde d'Aiguamúrcia ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis possiblement provocats que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
17: La hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi podria haver estat presumptament provocat, però no es descarta qualsevol altre escenari. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha destacat que s'estan investigant les causes de l'incendi i que des de l'Ajuntament es fa una crida a la calma i a la responsabilitat, però demana als ciutadans tenir els ulls ben oberts.
18: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
17: Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. Recordem que van cremar-se fins a 143 hectàrees i el darrer foc va emportar-se 1,5 hectàrees. La principal hipòtesi per la qual es treballa és que l'incendi hauria estat provocat i que es troben a la cerca de les causes dels múltiples focs.
2: I, de fet, el risc no baixa perquè avui hi ha 33 localitats amb risc extrem d'incendi forestal i 196 més estan a nivell molt alt. Amb aquesta situació ambiental es fa especialment necessari regular l'accés al medi natural. Això és el que estan fent a la Terra Alta, ja que a partir de demà es podran utilitzar ja els 2 aparcaments que s'han habilitat per controlar l'accés als espais de bany de les Olles a Horta de Sant Joan i Bot. Canal T, Martí Carot.
19: L'accés a les Olles continuarà sent lliure, però l'aparcament només es podrà utilitzar amb reserva prèvia. La regulació parteix d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones al mateix temps. En alguns dies de l'estiu passat se'n van arribar a concentrar prop de 400. Per adaptar-se a este límit, els ajuntaments d'Horta de Sant Joan i Bot han habilitat aparcaments regulats que s'hauran de reservar a través d'una aplicació mòbil. Xavi Fortunyo, alcalde d'Horta de Sant Joan, i Núria Molet, alcaldessa de Bot.
20: Com a molt, no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment, i sobre això nosaltres establim uns aparcaments, perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
21: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és...

0: infraestructures ferroviàries. La inversió rebuda significa la meitat del pes de Catalunya en el producte interior brut de l'Estat.
1: Doncs justament avui AENA ha anunciat que invertirà 153 milions d'euros en 4 anys per a la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. El projecte, que inclou la integració del mòdul A i també una nova porta d'entrada, suposa la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. Esplugues Televisió, Pau Garrido.
2: L'empresa preveu una despesa de més de 150 milions d'euros entre els anys 2027 i 2031 i que busca remodelar tota la terminal. Una de les actuacions més importants serà la reobertura i la plena integració del mòdul A, que actualment només s'utilitza per arribades. Pel que fa a l'interior, es remodelarà el sostre, la façana per donar més llum i es construirà un voladís per ampliar la zona d'espera prèvia als controls de seguretat. Segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, aquestes obres no afectaran ni el volum ni a la qualitat del servei.
3: El repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client.
2: Pel que fa a la part d'exterior, es construirà un eix de vegetació que servirà com a transició entre la terminal i el pàrquing i es desenvoluparà un hotel de 4 estrelles i prop de 300 habitacions.
1: Els municipis nuclears celebren la decisió del Consell de Seguretat Nuclear de prorrogar la vida de la central d'Almaraz fins al juny del 2030. Consideren que el fet que s'hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat els dona ales perquè el govern espanyol autoritzi la renovació d'altres instal·lacions. Consideren, a més, una decisió que és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Escolta la visió, Roger Jordà.
4: El futur de les centrals nuclears espanyoles ha fet un pas endavant. El seu president, Pedro Sánchez Llebra, ha assegurat que l'informe confirma el que l'entitat ha defensat des del principi, que Almaraz pot continuar funcionant amb totes les garanties de seguretat.
5: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
4: Des d'Ascó, l'alcalde Miquel Àngel Ribes considera que aquest aval tècnic és un precedent molt important per al futur de la resta de centrals nuclears espanyoles. Però la decisió definitiva correspon al govern espanyol. Serà el Ministeri per a la Transició Ecològica qui haurà d'autoritzar o no la renovació d'explotació d'Almaraz, una resolució que també pot marcar el futur de les centrals d'Ascó, previstes al calendari de tancament per als anys 2030 i 2032.
1: I atenció ara a aquesta troballa. Han localitzat dos esquelets de rinoceron sencers de fa 200.000 anys a Mollà. Es tracta dels únics exemplars documentats en tota la península Ibèrica i els han trobat investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i de l'IFES Cerca, a la cova de les Teixoneres de Mollà. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
6: Els esquelets s'han trobat sencers i se sumen als dos únics exemplars d'aquesta espècie que hi ha al món, una cria a Astúries i un altre animal al nord d'Alemanya. La cova és probable que actués com una trampa natural pels animals. Jordi Rossell és l'investigador d'aquest projecte.
7: No sabem com van arribar. Sabem que probablement la cova els va servir com a trampa natural. No sabem si és que van caure pel penya-segat i després es van matar i van rodar fins al petit llac que hi havia dins de la cova, o si van entrar ells per voluntat pròpia per veure i van quedar enfangats, això no ho podem saber encara. El que sí sabem és que van arribar amb carn.
6: A partir de la troballa, els arqueòlegs estudiaran com vivien i com es desenvolupaven els rinocerons, que pesaven 2,5 tones. Al seu voltant també hi han trobat eines i en destaca una punta de llança de la mateixa època, feta a Moss, que tampoc té precedent.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, després de 8 denúncies més per tocaments.
0: En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos d'Esquadra no descarten que encara en puguin sortir més casos. L'home feia classes particulars de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys. Les denunciants asseguren que el docent els havia fet tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva.
1: La línia 1 del metro de Barcelona queda tallada des d'avui fins al 28 d'agost entre les estacions de Florida i Plaça de Sants.
0: TMB ofereix un servei alternatiu amb autobús al tram afectat. Alhora recomana enllaçar amb altres línies de metro o fer servir els ferrocarrils de la Generalitat. Les obres són per renovar les vies entre Santa Eulàlia i Mercat Nou amb l'objectiu de reduir vibracions i sorolls i millorar també el confort del passatge.
1: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Cal.

0: Les.
1: Constantí dona aquest divendres el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil aquest vespre al pavelló. Els participants podran descobrir què provoca l'eclipsi, quines són les seves característiques i com observar-lo de manera segura. Dolors Fortuny és regidora de Cultura.
2: El nostre municipi ha estat escollit com un dels 20 municipis de Catalunya en els quals es podrà veure millor l'eclipsi.
1: També s'oferiran sessions informatives i podcasts divulgatius. El programa culminarà amb la gran observació pública de l'eclipsi.
3: A Caldes de Montbui avui comença la segona edició del Sonateca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen a la iniciativa prepara un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe, un programa que aquest any s'amplia a 10 establiments i formacions musicals. La idea va néixer l'any passat impulsada per l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament i pels establiments de restauració, amb l'objectiu de fomentar l'activitat cultural al municipi durant l'estiu i a la vegada donar visibilitat a les formacions musicals locals. Música soul, country o jazz, entre moltes altres, mariden aquest estiu a Caldes amb diverses propostes gastronòmiques. El programa es pot consultar al web visiteucaldes.cat.
4: I és moment per la cultura. Barcelona i Valls són l'escenari escollit per celebrar la primera Bienal Robert Gerhard. Impulsada per la Fundació, que porta el nom del músic vallenc, i per l'Auditori, la trobada vol posar en valor la figura d'aquest compositor a través de concerts i de conferències. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Robert Gerhard va ser un compositor que va néixer a Valls a finals del segle XIX i que es va implicar en el pensament d'avantguarda del seu temps, traslladant-lo a la seva creació musical. La Bienal, que es farà del 30 de setembre al 22 de novembre, té com a primer objectiu posar en valor una figura, segons ha dit el director de l'Auditori, Víctor Medem, capdalt per a la música de Catalunya.
6: Aquesta feina de difusió s'ha de fer a través dels concerts, perquè només escoltant la música de Gerhard és com al final podrem convèncer de la seva importància i de la seva vàlua per al públic més majoritari.
5: Així, l'OBC interpretarà el concertino per a cordes o la Sinfonia 4 a New York de Gerhard a l'Auditori. Però a la Bienal també participarà l'SMUC, que interpretarà el Concert for Eight en la conferència Dissecció del pensament d'un compositor, que també es farà al Teatre Principal de Valls. A més, en l'extens programa de diàlegs, concerts i classes magistrals, hi haurà lloc per a grups d'avantguarda com Crossing Lines.
4: Les conquestes de Jaume I i el seu llegat d'avui en dia s'han fet presents aquest migdia en l'homenatge que s'ha fet per part de la Generalitat al monestir de Poblet, és el lloc on està enterrat el rei. Laia Molné, l'Espluga FM.
7: El llegat de Jaume I al conqueridor encara perdura a la Catalunya actual. Aquesta és la reclamació que ha fet el president Salvador Illa en un acte d'homenatge als 750 anys a la mort d'aquesta figura clau en la història del país. Illa reclama la importància de continuar lluitant per la unitat, la llengua i el territori.
8: Discursos que busquen simplificar allò que és complex, de tentacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com a solucions eficaces, moltes vegades ho fan per la via de la imposició. Davant d'aquest soroll, d'aquesta atracció populista, rellegir acuradament Jaume I no és només un exercici de nostàlgia medieval, sinó un acte d'autèntica responsabilitat política.
7: Les restes de Jaume I, qui va morir a València el 27 de juliol de 1276, es van veure profanades el 1837 a causa de l'anomenada desmortització de Mendizábal. Durant aquest temps, les restes van ser recollides pel rector de l'Espluga de Francolí i més endavant dutes a Barcelona, on van romandre fins que es van poder retornar a l'actual tomba de Poblet.
4: I encara en cultura, aquesta nit el Festival Grec commemora el seu 50è aniversari a la Sagrada Família. Ho fa amb l'espectacle Arrels de Llum. Es tracta d'un recorregut sonor que viatja des del segle XIV fins al XXI.
9: Les veus del cor Cererols, dirigit per Marc Díaz, es fusionaran amb les de les cantants Lídia Pujol i Maria Arnal. El concert es pot veure en directe a les 10 de la nit a BTV i a la plataforma d'aquesta casa, la xarxa Més. A partir de 11:15 es podrà veure en diferit a les televisions locals.
4: I arriben els esports. Amb en Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi.
10: Bon dia, Marta. L'extrem alemany de 24 anys procedent del Borussia Dortmund ja és a Barcelona a l'espera de tancar els últims detalls de l'operació i signar el contracte. El Barça s'entrena avui en doble sessió també Ter Stegen, que ultima la seva sessió a l'Ajax. Per d'altra banda, Frenkie de Jong, que ha tornat amb una lesió del genoll del Mundial, medita si passa pel quiròfan. En el capítol del mercat, continua l'estira i arronsa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel traspàs de Julián Álvarez. Des del club madrileny reiteren que no acceptaran cap oferta del club blaugrana per l'argentí. A segona divisió, el Girona i David López han arribat a un acord perquè el defensa barceloní continuï vestint la samarreta blanc i vermella. El futbolista va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, per tant, afrontarà la cinquena temporada a Girona i està cridat a ser un dels jugadors que lideri el nou projecte de Quique Álvarez. I a la Lliga F, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa. Es tracta d'una defensa basca de 24 anys que torna a la Lliga F després d'haver jugat anteriorment amb la Reial Societat.
0: Es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí. Pues volver a España, volver a competir en la Liga F y disfrutar del fútbol, que vengo de una lesión muy grave, y pues eso, volver a disfrutar y darlo lo mejor.
10: A primera federació masculina, el Sant Andreu ha incorporat Carles Garrido, davanter que arriba cedit del Girona amb opció de compra. A la segona federació, el Barça Atlètic ha renovat el juvenil Àlex Campos fins al 2029 i el Girona B ha incorporat el davanter de la Reial Societat Jex Goro Sabel. Per acabar, el Reus ha incorporat Vitalei Pentelei, defensa central que arriba de l'Hospi. En canvi, el migcampista reusenc Ramon Folk no renovarà. El jugador de 36 anys posa el punt final a 3 temporades al club roig i negre i un llegat inesborrable. Aleix Pérez, La Nova Ràdio.
11: Ramon Folk posa punt final a la seva etapa del Reus Futbol Club Redis. Un dels grans referents del futbol reusenc ha decidit no renovar amb el club després de 3 temporades defensant la samarreta roig i negre. Tanca aquesta etapa amb un balanç de 78 partits disputats, prop de 6.000 minuts i 13 gols. Segons ha pogut saber La Nova Ràdio de Reus, el migcampista de 36 anys contempla seriosament la retirada del futbol. A més, tampoc es planteja ara per ara continuar vinculat al club en algun altre càrrec de responsabilitat. Passi, el que no canviarà és el llegat del reusenc. Al llarg de la seva trajectòria ha disputat 171 partits a segona divisió.
10: I per acabar, Marta, un apunt de la prèvia del futbol, de la final del Mundial, Espanya-Argentina, del pròxim diumenge, que ja té un àrbitre designat. Serà l'eslové Slapo Vinčić, de 46 anys, que, per cert, ja ha dirigit 3 partits d'aquest Mundial.
4: Gràcies, Toni. Una cita destacada, sens dubte, la d'aquest diumenge al Mundial de Futbol. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre. Bona tarda i millor cap de setmana. We'll be right back.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possession Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
3: Odisseu. No lo recuerdas.
2: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway, i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
4: Jo podria ocupar el trono.
5: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
6: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
2: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
7: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
8: Alice. ¿Qué ocurre?
2: El film Possession Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
9: Salud por vuestra familia perfecta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Oriol Junqueras de Terra a Madrid per exigir als tribunals que apliquin plenament la llei d'amnistia després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Junqueras s'ha reunit amb els seus grups parlamentaris del Congrés i el Senat i ha reclamat una aliança de partits els que van fer possible la investidura per salvar la legislatura i evitar l'alternativa de la dreta.
2: A pesar del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ayer, la amnistía sigue siendo una victoria incompleta, porque una ley no se mide solo por su aprobación, sino también por su aplicación. Para intentar acusarnos de malversación, tuvo que inventar un delito de malversación pensada, del cual solo podíamos defendernos si conseguíamos demostrar que nunca habíamos pensado en la posibilidad de hacerlo.
1: Només els veïns de dues de les 8 finques desallotjades per l'esborrany de la línia 9 del metro a Barcelona podran tornar a casa dilluns. La resta d'afectats hauran d'esperar que acabin les comprovacions del terreny, cosa que passarà de manera gradual. Mentrestant, això sí, continua la injecció de ciment en aquest esborrany. La inversió de l'Estat a Catalunya creix en els darrers anys, però es manté a la meitat que a Madrid, segons xifres d'Hisenda. Justament avui AENA ha anunciat una inversió de 153 milions d'euros per la remodelació integral de la T2 de l'aeroport del Prat. És la reforma més gran de la terminal des dels Jocs Olímpics del 92. I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, afirma davant del jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Leire, Santiago Pedraz, que se sent una víctima de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Segons fonts jurídiques, González ha afirmat que es va reunir dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez, però no sabia que era l'enviada de Cerdán. De fet, ha assegurat que si ho hagués sabut no hauria acceptat mai trobar-se amb ella. I parlem de Barcelona i Valls, que són l'escenari escollit per celebrar la primera Biennal Robert Gerhard, impulsada per la fundació que porta el nom del músic vallenc, i per l'auditori. La trobada vol posar en valor la figura del compositor a través de concerts i també de conferències. I pendents aquests dies de nous fitxatges, el Barça ultima els preparatius per tancar l'acord amb Karim Adeyemi. L'alemany ja és a Barcelona, on ahir va passar les proves mèdiques l'extrem de 24 anys i que el curs passat va jugar al Borussia Dortmund, signarà el contracte fins al 2031.
0: Notícies en xarxa. Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
3: Me dices tu nombre, por favor.
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien,
4: Peyu, Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres de cognom 17 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1860, la infermera Betsy Cadwalder moria a Londres. Cadwalder, no sé si ho diré bé, però la Betsy va néixer al nord de Gales, filla d'una família religiosa i molt nombrosa i humil, de la qual va fugir quan tenia 9 anys. Ben aviat es va canviar el cognom pel de Davis, perquè era més fàcil de pronunciar. Ben fet, Betty. Betsy, perdó. I va treballar en diverses feines fins que la van agafar com a serventa d'un capità de vaixell. Això li va permetre gaudir d'una de les seves grans passions, viatjar. Ho va fer durant anys per Àsia, Austràlia i Àfrica, mentre cuidava el capità i també els malalts a bord, tot i que no tenia cap formació. De tornada al Regne Unit, però, va decidir aprendre l'ofici d'infermera i, tot i que ja havia fet els 60 anys, es va presentar voluntària per cuidar els soldats a Crimea. Allà va ser destinada a un dels hospitals de Florence Nightingale, amb qui no es van entendre gaire bé, no només per la diferència de classe entre les dues i l'edat, sinó també per la manera impulsiva i intuïtiva de fer de Davis, que xocava amb la metòdica i reglamentària de Nightingale. Davis va acabar traslladant-se a una altra regió on va poder desenvolupar tot el seu potencial, responent intuïtivament a les necessitats dels ferits amb uns resultats tan satisfactoris que a poc va aconseguir l'aprovació de Florence, que acabaria incloent algunes de les seves pautes al seu model conceptual d'infermeria. Betsy Davis va morir un dia com avui de 1860 en condicions d'extrema pobresa i gairebé oblidada, i va ser enterrada en una fosa comuna. Fins l'any 2012 no se li va reconèixer la seva tasca. L'organització sanitària més gran de Gales porta avui el seu nom. I un dia com avui de 1982, qui sonava a moltes emissores musicals era Irene Cara amb Fame, un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula amb el mateix nom. Aquell any havia vist llum una seqüela en forma de sèrie que va arrasar a la televisió. Fame.

0: I avui no tenim en Josep Maria Rex, però tenim una altra cosa. Ahir es va celebrar un ple. No hem admès mai els plens al magazín, perquè normalment, a més, duren més d'una hora, però el d'ahir va ser curtet i creiem que va ser interessant perquè es va presentar el pla de barris, que en el cas que sigui concedit, l'Ajuntament ara ha fet una candidatura, en el cas que es concedeixi, és una inversió de 12 milions i mig d'euros, una barbaritat que canviaria la fesonomia del poble també, per tant que creiem que era interessant repetir aquest ple. Dura mitja horeta.
1: Va, bona nit a tots i a totes. Comencem aquest ple extraordinari urgent de 16 de juliol 2026. Senyora secretària, podem passar en el primer punt de l'ordre del dia.
2: Que és l'aprovació de l'adquisició directa de l'edifici ubicat a la plaça Duran i Reinals, números 7 i 8 de Sant Joan de les Abadeses. Bueno, perdó. Primer, al ser un ple extraordinari i urgent, primer s'hauria de votar l'urgència de la celebració de la sessió ordinària abans de passar en els punts de l'ordre del dia.
1: Vale, perfecte. Bueno, en tot cas, puc explicar una mica l'urgència d'haver incorporat aquest punt en l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari urgent. Bàsicament és perquè la seu de la comunitat Badrunes està en aquests moments a Madrid i ells s'han de desplaçar a Barcelona per signar aquesta compra-venda. Els anava bé poder-la signar a finals de mes i, per tant, anterior al nostre ple ordinari i l'aprovació per part del ple d'aquesta adquisició era document necessari, imprescindible pel notari, així que bueno, podíem fer un ple extraordinari només per aquest punt o en tot cas incorporar-lo en aquest ordre del dia. De fet, és un tema que ha anat sortint, no és que n'haguem parlat molt o no n'hem parlat potser, però sí que és un tema que ha anat sortint, no? L'interès per part de l'equip de govern de comprar aquest edifici per diversos motius, sobretot doncs, per poder fer un centre cultural que també inclogui la biblioteca, però que també hi ha altres espais de treball, tallers, sales d'exposicions, tot el tema Font Gerard Sala, etc. Per tant, en tot cas, si no hi tenen inconvenient i es poden afegir doncs, a aquesta primera de tot incorporació i en tot cas després si volen doncs, en podem parlar o debatre i votar finalment. Gràcies.
2: La votació és per al tractar-se d'un ple extraordinari i urgent, que s'ha d'aprovar aquesta urgència no només per aquest punt de l'ordre del dia, sinó per tots els punts del ple.
1: Ah, perdoni, doncs em pensava que... Vale, d'acord, com que no és massa habitual fer aquest tipus de ple, que en tot cas el fem precisament per als punts propis que es debatran i es parlaran, per la necessitat i l'urgència, perquè com a punt important doncs, tenim aquest projecte de pla de barris, que demà és l'últim dia per presentar-lo i per tant també requeria doncs, aquest acord de ple per poder-lo presentar. Per tant, tenim aquí un parell de punts que han necessitat doncs, aquesta convocatòria i aquest ple. No sé si hi ha alguna cosa a dir, Dono la paraula al senyor Sergi.
3: Bé, no, bàsicament nosaltres ja entrem en urgència dels dos punts, tant la compra de l'edifici de les Badrunes com la sol·licitud de la llei de barris, i en parlem a cada punt i per tant són dos punts que a priori compartim i per tant ara ja els anem desgranant a la intervenció i per tant votem a favor de l'urgència del ple.
1: Bé, molt bé, moltes gràcies. Doncs fem, primer de tot votem aquesta urgència, doncs vots afirmatius. Molt bé, moltes gràcies a tots. Es vota per unanimitat doncs, la incorporació d'aquests dos punts a l'ordre del dia del ple.
2: Ara sí, el primer punt és l'aprovació de l'adquisició directa de l'edifici ubicat a la plaça Duran i Reinals, número 7 i 8 de Sant Joan de les Abadeses. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, adquirir a títol de compra-venda l'immoble situat als números 7 i 8 de la plaça Duran i Reinals d'aquesta població, inscrit al registre de la propietat de Ripoll amb el número de finca 922 de Sant Joan de les Abadeses, pel preu de 200.653 euros. Segon, aprovar el pagament de la compra de l'immoble esmentat a l'apartat anterior en dos terminis. El primer, termini de pagament, serà d'un import de 100.000 euros i s'abonarà abans del 31 de juliol del 2026. El segon termini de pagament serà d'un import de 100.653 euros i es farà efectiu abans del 30 de juny del 2027. A aquests imports caldrà afegir-hi els interessos meritats per l'emplaçament del pagament des del moment de la formalització de la corresponent escritura pública. Com a garantia dels pagaments ajornats, es farà constar a l'escritura pública la corresponent condició resolutòria. Tercer, seran a càrrec de l'Ajuntament totes les despeses que aquesta transmissió produeixi, inclosa la derivada de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Quart, facultar el senyor Ramon Roquer Riu, alcalde president, perquè en nom i representació de l'Ajuntament procedeixi a la signatura de tots els documents públics i privats que calgui per a l'efectivitat d'aquest acord. Cinquè, notificar aquest acord a la senyora Antònia Nadal Gené, actuant en nom i representació de la província Vedruna Europa Hermanes Carmelitas de la Caridad i requerir-la perquè comparegui davant el notari que se li designi per a l'otorgament de la corresponent escritura de compra-venda. I sisè, procedir a inscriure l'esmentat immoble al registre de la propietat i a l'inventari municipal de béns un cop formalitzada la compra-venda en escritura pública.
1: Bé, doncs moltíssimes gràcies. És un edifici que tots coneixem, hem més conegut potser per l'edifici de la pujada de les monges. És bàsicament un edifici rectangular, De fet, és, com deia el de la pujada, A vegades hi ha gent que confon amb la resta de cossos que hi ha enganxats, però bàsicament doncs, és aquest. El consistori i l'equip de govern fa bastants anys que està parlant, negociant amb la comunitat de les Vedrunes per poder adquirir aquest immoble, entenent que podia ser un immoble estratègic, important i clau per desenvolupar els serveis públics, sobretot vinculats a temes més socials, culturals. Però és veritat que realment ha costat, Anava a dir les primeres negociacions que potser van començar fa 8 o 10 anys, hi havia unes pretensions de la comunitat ben bé pràcticament del triple del que s'ha acabat tancant. Durant tot aquest procés és veritat que també doncs, han intentat comercialitzar l'immoble per més diners, però finalment jo crec que el que ha acabat convencent a la comunitat és el fet de poder-hi desenvolupar un projecte cultural interessant, que també se n'han sentit, jo crec, finalment una mica atrets, no?, per la proposta, pel projecte, i per això finalment han passat, doncs, sembla, dels 300 i pico de mil euros que venien l'immoble, doncs han acabat tancant, o hem acabat tancant aquesta compra-venda per aquests pocs més de 200 i pico de mil euros, que de fet és el que des de l'Ajuntament sempre havíem defensat que valia l'immoble a través d'una tassació objectiva. Passa que, evidentment, amb una compra sempre hi ha les pretensions de qui ven, que més enllà del valor real, també hi ha allò de la demanda, no? L'oferta i la demanda, i per tant, si hi ha demanda, doncs, evidentment, es pot pagar més. Bé, en tot cas, jo crec que hem d'estar contents. És el final d'una negociació i d'un acord bo, crec jo, per les dues parts, i que si tot va bé, doncs, a final de mes ja formalitzarem amb demanda notari i, per tant, doncs, ja podrem considerar que l'edifici és municipal i a partir d'aquí, doncs, ja pensar en els projectes a desenvolupar-hi. Un aplauso, senyor Sergi Obric, gràcies.
3: Sí, bé, gràcies, bona nit. Bé, nosaltres en aquest punt hi votarem a favor. De fet, per fer una mica d'història, nosaltres sempre hem dit que la biblioteca municipal i que havia de ser a l'edifici de l'Unió Reinals, això ho vam dir-ho quan en el moment que una part de la comunitat educativa doncs, passa la Coromina al BAC i creiem que era important que el centre del poble hi hagués un equipament cultural doncs, que permetés continuar mantenint la vida al centre del poble. Per tant, un cop això es decideix finalment la biblioteca, perquè en algun moment la biblioteca s'havia volgut ubicar al Mestre Andreu, hem remat sempre amb l'equip de govern doncs, perquè tot aquest complex fos un complex cultural i, per tant, hi tenim la biblioteca, cal ampliar-la, cal que la biblioteca pugui ser a dintre la xarxa de biblioteques del país i, per tant, tot allò que faci referència doncs, a transformar el complex de la DSM en un edifici cultural doncs ens hi trobaran i per tant el treballarem conjuntament. Crec que ara no és el moment de definir quins són els projectes o quines són les activitats que s'han de dur a terme, per tant només estem parlant de la compra, però és un pas més doncs, perquè Sant Joan doncs, continuï doncs, desenvolupant una activitat cultural i per tant celebrem doncs, que finalment doncs, es pugui fer aquesta compra i el nostre vot doncs, serà favorable doncs, a la mateixa.
1: Bé, doncs moltíssimes gràcies. En tot cas, només recordar que el projecte executiu ja redactat per l'ampliació de la biblioteca no arriba a ocupar aquest espai de les Vedrunes perquè amb els espais ja de titularitat municipal ja s'arribava als metres mínims que marca el mapa públic de biblioteques i per tant ja diguem que complíem amb els mínims exigits pel Departament de Cultura de la Generalitat per poder tenir la biblioteca que ens toca. Això no vol dir que ara amb l'adquisició d'aquest edifici doncs també d'una o altra manera segur que també formarà part de la biblioteca. Aquí en tot cas ens queda aquest edifici que actualment hi ha a la biblioteca, que és l'edifici Blanes i Reinals, que sí que hem de recordar que és un edifici propietat de la Fundació Espona i que ells com a fundació no tenen la possibilitat de vendre'l perquè l'Ajuntament ja vam intentar de poder adquirir-lo i que l'Ajuntament, que jo crec que sí, té una mica l'obligació de preservar-lo i de posar-lo en valor, haurà de seguir pagant lloguer. Això sí que és veritat que és bo saber i que tothom sàpiga que, evidentment, aquest edifici, és a dir, la part que actualment ocupa la biblioteca, no és municipal, és és de titularitat privada i l'Ajuntament en paga un lloguer per poder-ne fer ús. Bé, no sé si hi ha algun altre comentari, doncs, i si no ens tiraríem endavant, passaríem a la seva votació, vots afirmatius. Molt bé, s'aprovaria per unanimitat dels presents. Podem passar al següent punt de l'ordre del dia. Gràcies.
2: El punt número 2, que és l'aprovació de l'adhesió a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, sol·licitar l'adhesió a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores i, segon, comunicar el present acord a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores pel seu coneixement i efectes oportuns.
1: Bé, moltíssimes gràcies. De fet, d'aquest punt no n'havíem parlat. Però sí que és veritat que el següent punt, el programa de barris, tot el programa de barris, finalment, té una filosofia molt vinculada a les ciutats educadores i, per tant, semblava que tenia tota la coherència, doncs, formar part d'aquesta associació de ciutats educadores, ja que ha sigut, doncs, una de les bases, doncs, en què s'apoya tot el projecte del pla de barris. Si hi ha alguna paraula? Molt bé, doncs passarem a la seva votació. Vots afirmatius. Bé, moltes gràcies. Passem al següent punt del dia.
2: El número 3, que és l'aprovació de la sol·licitud de subvenció al Pla de Barris Convocatori 2026. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la memòria d'intervenció integral titulada Regeneració integral dels barris de Sant Joan en els termes que consta l'expedient número 1563 del 2026. Segon, sol·licitar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat una subvenció en el marc de la convocatòria anticipada derivada de les bases reguladores de les subvencions pel millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles d'atenció especial finançades pel Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial any 2026 d'un import total de 9.375.000 euros. Tercer, facultar l'alcalde president de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per la signatura de tots els documents i la realització de tots els tràmits necessaris per l'efectivitat del present acord. I quart, comunicar el present acord al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat pel seu coneixement i efectes oportuns.
1: Bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que estem davant d'una convocatòria molt important pel país. En aquests moments estem en la segona convocatòria. Tots més o menys vam seguir de prop la primera convocatòria que va treure el govern de la Generalitat. En aquest cas van ser unes quantes ciutats del nostre país que van poder ser beneficiàries fins a 25 milions d'euros, si no recordo malament. I en aquesta segona convocatòria, de fet, des de l'equip de govern, ja des d'un bon inici teníem molt clar que volíem presentar-nos. I per tant avui ja presentem aquest projecte perquè sigui aprovat avui i presentat demà. Com deia, és el projecte, jo crec que més important plantejat mai des d'aquest consistori. Estem parlant d'una inversió de 12 milions i mig en el seu conjunt, repartits en tres grans àmbits i per tant amb una transformació clara del que pot suposar la vida de la gent de Sant Joan a efectes de poder gaudir de totes aquestes inversions i de tots aquests programes que ella contempla. Bàsicament, per sintetitzar una mica el projecte, perquè és realment molt extens, parlaré una mica de la missió, de l'estratègia global i els objectius d'aquest pla de barris. Bàsicament, i també repassaré una mica les 50 i pico actuacions que hi ha, d'una manera ràpida, també perquè no sigui ni massa avorrit ni massa llarg. Respecte a la missió, reconnectar Sant Joan de les Abadeses amb el riu, amb els seus barris i com a comunitat. Convertir el riu Ter, la Riera del Samala i els espais de les Riberes en infraestructures quotidianes, en benestar, mobilitat i cohesió, identitat de la vila, i fer dels barris de creixement al voltant de la Vila Vella. L'Eixample, el Raval, el Roser, l'Estació, espais ben connectats, accessibles, verds i actius. El riu no s'entén com un límit ni com un simple element paisatgístic, sinó és el fil conductor d'una nova manera d'entendre la vila. El Ter, la Samala, les hortes, els camins, els ponts, els equipaments i els barris formen part d'un mateix relat, reconnexió amb l'entorn i entre les persones. Per tant, el nostre projecte de barris té el riu Ter com a fil connector també del poble i de persones. Respecte a l'estratègia global, aquesta s'articula al voltant d'una espina urbana, que relliga barris, equipaments, aparcaments, espais verds, hortes, itineraris de riu i que dona coherència a totes les actuacions, evitant que el programa esdevingui una suma d'intervencions aïllades. Sobre aquesta espina es desplega quatre eixos estratègics. El primer, reconnexió urbana i mobilitat activa. reforçar la connexió del Roser i l'estació amb el centre i entre elles, i entre ells, salvar els desnivells amb sistemes d'accessibilitat adequats, completar la xarxa d'itineraris per a vianants i bicicletes, camí ral, canal, pont vell, via verda, i reduir la dependència del vehicle privat en els desplaçaments interns. La connexió entre barris no és només una qüestió de traçat, és igualtat d'oportunitats, accés de serveis i participació a la vida col·lectiva. El segon eix estratègic és el riu i el verd com a infraestructura ecològica i de salut. Acostar el medi natural a l'interior de la vila, portar el verd cap a dins el teixit urbà, introduir arbrat i confort climàtic als carrers, crear àmbits de refugi, ombra i estar de renaturalitzar espais i ordenar les hortes com a paisatge productiu, comunitari i educatiu. La transició ecològica es concreta en infraestructura verda, mobilitat, sostenibilitat, gestió comunitària de les hortes, compostatge col·lectiu, economia circular i bioeconomia local vinculada a l'autoconsum i la producció de proximitat. L'eix, el seu tercer eix estratègic és la cultura i equipaments com a motors de comunitat, consolidar un pol cultural de referència local i comarcal al voltant del monestir i el centre històric, el teatre vinculat a les xarxes d'Ateneus, la biblioteca, l'escola de música, l'escola d'art, el Palau de l'Abadia i els espais expositius, reforçats amb millores funcionals, ampliacions i adquisicions estratègiques, com és l'edifici de les Badrunes, com és l'espai art, amb nous espais per l'associacionisme, hotel d'entitats. Els equipaments no han de ser contenidors d'activitat, sinó nodes d'un sistema comunitari viu, capaç d'acollir la vida educadora, les comunitats energètiques i d'autoconsum, els programes intergeneracionals i la participació veïnal. I finalment, l'últim punt estratègic és la rehabilitació amb criteri social i millora de l'habitabilitat, millorar el parc edificat dels sectors de creixement majoritàriament anteriors als anys 80 en eficiència energètica, accessibilitat i conservació amb criteris de millora real de les condicions d'habitabilitat i de manteniment de caràcter veïnal, evitant rehabilitacions superficials, processos especulatius o d'expulsió. La intervenció respon a les necessitats detectades a la diagnosi, la desconnexió física i funcional entre el centre i els barris de l'altra banda dels rius, els dèficits d'accessibilitat derivats dels desnivells, la dependència del vehicle privat, la infrautilització del riu i dels espais de ribera en la vida quotidiana, el desordre en l'àmbit dels horts, els dèficits d'eficiència energètica i accessibilitat del parc edificat i la necessitat de reforçar els equipaments com a motors de cohesió. L'àmbit exclou la Vila Vella, ja transformada amb l'anterior pla de barris, per concentrar els esforços en sectors amb necessitats equivalents que no han rebut el mateix nivell d'actuació pública. Bàsicament, si parlem d'objectius generals, estem parlant de reconnectar físicament i socialment els barris entre ells i amb el centre, garantint itineraris d'accessibilitat per a tothom, convertir el riu Ter, la Riera de Samala i els espais de la Ribera en l'eix ambiental i social de la vila, millorar el confort climàtic i la qualitat de l'espai públic, incrementar el verd urbà i els espais de refugi, consolidar el sòl, el pol cultural i educatiu com a motor de cohesió, identitat i dinamització econòmica, millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i l'habilitat del parc edificat sense generar expulsió ni especulació, reduir la dependència del vehicle privat i fomentar la mobilitat activa i saludable. Si entrem més en detall, objectius específics, bàsicament és establir una connexió accessible als barris del Roser i l'estació, via verda, centre, configurar l'espina urbana com a xarxa cívica per a vianants i ciclistes, jerarquitzada i llegible, ordenar les hortes i activar-ne la dimensió productiva, comunitària i educativa, crear un refugi climàtic en referència a l'entorn de Can Creuet, activar edificis existents amb valor patrimonial per a nous usos comunitaris i culturals, desplegar projectes de vida de la vila educadora, comunitats energètiques i consum responsable des de la xarxa d'equipaments. Quins resultats esperem d'aquest projecte, no? Barris més ben connectats i accessibles, amb més desplaçaments a peu i en bicicleta i menys ús del cotxe en trajectes interns, un front fluvial i uns espais de ribera integrats a la vila quotidiana amb més verd urbà i més confort climàtic, unes hortes ordenades i actives amb espais productius, comunitaris i educatius, un parc edificat més eficient i accessible amb població residencial que es manté i millora de les seves condicions de vida, un sistema cultural i comunitari més fort amb equipaments actius i teixit associatiu consolidat, una vila més cohesionada, saludable i resilient davant dels reptes climàtics, socials i de territori. Bé, com deia abans, totes aquestes actuacions es desgranen amb 50 petites actuacions. Bàsicament són 50 actuacions distribuïdes entre 3 àmbits. Aquí en tenim 18 de transformacions físiques, en tenim 13 de transició ecològica, 19 d'acció subcomunitària, que és evidentment tal com ens demana la pròpia, el propi decret. Per entrar una mica més en detall, parlem de les transformacions físiques. Aquestes despleguen l'espina urbana i en el gir de la política d'habitatge de l'àmbit. En l'urbanisme combinen el desenvolupament dels àmbits de transformació pendents amb la pacificació i urbanització dels carrers que estructura la vila, la creació i rehabilitació d'equipaments i la peça palanca de la connexió amb els barris del nord. Vaig repassant una mica cada una d'aquestes actuacions. Bàsicament és desenvolupament dels àmbits de planejament pendents. Aquests bàsicament ens centraríem en el pla de millora urbana d'Espona, en el pla de millora urbana de Cotolla i en el polígon d'actuació número 2, que és estar just darrere el camp de futbol. En quant a l'espai públic, tenim pacificació de carrers, pacificació o reurbanització, ni podem dir com vulguem, estem parlant de millora del Sant Isidre, el Ramon de la Bisbal, Jacint Verdaguer, reurbanització del Camí Ral i també de la millora del carrer Pere Rovira. Tenim reforma del cementiri, rehabilitació d'edificis d'interès patrimonial, com és el cas del Mestre Andreu, que es pretén destinar-lo a una residència per unitats de convivència, i també hi ha una actuació específica per donar un impuls a la finca Blanchard. Connexió i accessibilitat als barris del Roser. Aquesta seria una de les actuacions tractores de tot aquest àmbit. En quant a habitatge, respecte a habitatge s'activarien diferents subvencions per a millora d'habitabilitat i solubilitat, subvencions de rehabilitació energètica d'envolupants i tancaments en edificis anteriors als 80, subvencions per a la instal·lació de sensors i la supressió de barreres arquitectòniques. En temes d'eficiència energètica, tenim la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a cobertes d'equipaments, millora de l'eficiència hídrica en determinats barris per la pressió de l'aigua i pèrgoles fotovoltaiques a l'aparcament de les 5 fonts. I finalment, tenim la constitució d'una comunitat energètica local oberta a tothom. Respecte a les actuacions de la transició ecològica, bàsicament aquí trobem actuacions quant a la línia de fomentar l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu. Tenim un espai cobert a la plaça Barcelona com a zona d'ombra i de refugi climàtic. Tenim ampliacions i naturalitzacions de l'aparcament de Can Creuet per generar millor dinamisme comercial al centre del poble. Tenim un nou camí peatonal que ens porti tota cap a la riera de Malatosca. Naturalització d'aparcament i sòls urbans mitjançant jardineria sintròpica, connectivitat de barris i equipaments a través del riu Ter i el torrent de les Dous, l'actuació Planca Verda, aquesta seria una de les importants, recuperació vegetal de les riberes de l'Alter i creació del passeig itinerari de l'Arsenmala, jardins terapèutics vinculats al model de cures i a la residència, desplegament del pla especial dels horts, foment del producte local i de proximitat, horts educadors en el marc del projecte Vila Educadora, reutilització d'aigua per al rec pels horts, sensibilització ciutadana per millora de la recollida del porta a porta. I finalment, en tot el gruix d'accions de la part sociocomunitària, aquí tindríem accions contra la soledat no volguda, resposta directa al principal factor de pèrdua de qualitat de la vida detectat, creació d'un hotel d'entitats, creació del Consell de Poble, un programa de formació i convivència a l'espai públic, espai comunitari per a dones, un programa que es diria Dona't, per combatre la violència masclista, un altre programa que es diria Sant Joan Igualat, garantia d'igualtat de tracte i no discriminació, tenim un altre programa que seria Camina Segura, transversalitat en gènere aplicable a itineraris quotidians, un altre programa es diria Sant Joan Cuida, desplegament del mòdul i del model comunitari de cures, actuació tractora de l'àmbit, nova residència a l'edifici Mestre Andreu, que n'hem parlat abans, dinamització esportiva municipal, millores dels vestidors del pavelló i també del camp de futbol, aprenentatge i servei intergeneracional al casal, un altre programa que es diria Llegeix i Creix, millora dels nivells d'ensenyament, Sant Joan Podcast, un espai de creació digital contra la bretxa digital, creació d'un nou pol cultural de la comarca, rehabilitació integral del teatre, amb un conveni de cessió de 30 anys amb la propietat del Bisbat, i un projecte ja redactat de l'ampliació de la biblioteca i tot el projecte vinculat a l'edifici de les Vedrunes. Formació de cuidadores professionals a domicili, laboratori de turisme sostenible i cultural, aquí es desenvoluparia la Torre de la Puda, i pla estratègic del comerç local que actualitza i desplega el pla d'enfortiment comercial que es va redactar el 2021 i explorarà mesures com la moneda local de descompte vinculat a la unió de botiguers o la connexió dels busos turístics amb l'aparcament dissuasiu per generar recorreguts comercials pel nucli. I també promoció de la cooperativisme de consum agroecològic. Bé, aquestes serien per sobre les 54 actuacions desgranades dintre d'aquests tres àmbits que abans he comentat, no? L'espai físic, transició ecològica i la part sociocomunitària. El document és llarg, és dens, i per tant el que sí que fixa un bon camí a seguir pel desenvolupament de tot aquest projecte, si finalment Sant Joan de les Abadeses és beneficiari d'aquest programa de barris. Cal dir que si no ho acabem sent, hi haurà, segons el govern, tres convocatòries més i, per tant, s'haurà de seguir lluitant, treballant, engruixudint o millorant el propi projecte perquè pugui ser, doncs, anava a dir, no beneficiari, sinó guanyador en una altra convocatòria. Un dels punts que ens penalitza més a la convocatòria, precisament, és el nivell de renta. Diguem que Sant Joan o el perímetre escollit està molt per sota de la mitjana de la renta de Catalunya i per tant sí que la renta que en el propi programa de barris és un criteri, és un indicador important, aquest indicador no ens fa puntuar massa bé. Sí que és veritat que el propi projecte com a tal sí que crec que traurà una molt bona puntuació i per tant dependrà una mica de la resta de pobles i del que cada un d'ells puntuï, el que farà que el nostre projecte pugui ser més competitiu o menys. Bé, sense allargar-me més de moment, en tot cas podem obrir un debat, donaria la paraula al grup d'Esquerra Republicana. Gràcies.
3: Bé, doncs gràcies per l'explicació. Bé, nosaltres en aquest punt jo crec que com a equip de govern i per tant com a consistori compartim l'ambició d'haver de sol·licitar aquesta subvenció. És veritat que si la poguéssim aconseguir seria la inversió més gran en quant a subvenció doncs, que hauria aconseguit Sant Joan i per tant és evident que és una oportunitat que, si més no, el fet de demanar-la no l'hem de deixar, no l'hem de deixar perdre. Jo ara no faré una valoració de cada una de les 50 actuacions, perquè si no potser seríem fins demà i crec que cal fer una valoració global. I, per tant, nosaltres celebrem doncs, que s'hagi elaborat aquest projecte i sí que comentaré doncs, algunes de les accions que creiem que són correctes. De fet, moltes, si revisessin doncs, el programa electoral amb el qual ens varen presentar a les últimes eleccions, doncs, hi són presents i, per tant, les podem compartir. Compartim també la vessant social doncs, d'aquesta subvenció. Com bé ha dit vostè, doncs, era un dels requisits doncs, que la subvenció doncs, demanava i, per tant, celebrem doncs, que el fet que una subvenció demani doncs, que hi hagi un component important social, doncs, l'equip de govern doncs, el marqui amb força, perquè hi ha accions, doncs, per exemple, en l'àmbit de la gent gran, aquest fet de tractar la soledat. Nosaltres fa molts anys que estem demanant que es facin accions concretes i contínues per tractar doncs, la gent gran que viu sola i, per tant, doncs, que finalment s'incloguin accions, doncs, creiem que és important que s'incloguin accions en l'àmbit de la igualtat també i especialment també s'impulsin doncs, polítiques de joves veritable. No? Per tant, en l'àmbit de la social doncs, ens sembla molt correcte, en l'àmbit mediambiental doncs, també hi han actuat doncs, agents de Sant Joan que l'han fet possible, també conjuntament amb l'equip de govern i, per tant, les veiem oportunes. I compartim doncs, algunes de les accions que es plantegen. No les anomenaré totes, per exemple, en l'àmbit de la cultura, doncs, que doncs, es planteja la reforma integral del teatre és una necessitat, és un pol cultural del nostre poble, un pol social, i per tant és important avançar en aquest àmbit. Com he dit abans, en l'àmbit de la biblioteca, que s'intenti doncs, buscar finançament doncs, ja sigui doncs, per l'ascensor, per l'accessibilitat del Pla del Roser, doncs, és important, i també doncs, que doncs, intentem de buscar finançament en l'àmbit d'una plaça coberta. No? Hi ha hagut altres moments que s'hagués pogut trobar finançament per una plaça coberta, hi havia subvencions en l'àmbit de la sostenibilitat, del canvi climàtic, doncs, que s'han utilitzat per altres accions, i per tant doncs, ara intentem d'encabir-ho aquí, per tant és bo que intentem de buscar aquest finançament. I malgrat que compartim tot això, el nostre sí serà un sí, però serà un sí crític perquè segurament hi ha algunes de les accions que es plantegen i de les inversions doncs, que potser doncs, hi faríem altres usos o plantejaríem altres accions, però crec que ara no és el moment d'haver de debatre o afinar en aquest àmbit, perquè en tot cas remem junts per aconseguir la subvenció i si la tenim, doncs, després potser doncs, la subvenció ja permet fer ajustos i per tant aquí és on ens podem entendre de si més no del tot. Creiem que la proposta que s'ha redactat Sí que es parla d'habitatge, es pretenen dur a terme o desenvolupar accions urbanístiques, però aquest desenvolupament i la possible construcció que pot venir derivada d'aquest desenvolupament parla d'habitatge, en tot cas, relativament mitjà termini. I el problema de l'habitatge és a curt termini. Creiem doncs, que aquí sí que s'hagués pogut doncs, dur a terme alguna acció més concreta doncs, que permetés resoldre l'àmbit de l'habitatge en curt termini. També considerem que en l'àmbit de l'aparcament, que és una de les problemàtiques importants que té Sant Joan, especialment també després de tots aquests carrers bici doncs, que han aparegut i que s'han construït a Sant Joan, doncs no l'aborda d'una forma valenta. Sí que es parla de renaturalitzar l'aparcament de Can Creuet, però en cap cas la fitxa tècnica parla en cap moment d'ampliar les places d'aparcament. Per tant, fer-lo més bonic està molt bé i estem d'acord, però és evident que tenim un problema d'aparcament i aquest aspecte no s'acaba de resoldre. I també creiem que s'haguessin pogut afegir, i al final més escollir doncs, una cosa o una altra, es milloren alguns carrers, que és necessari, però, per exemple, hi ha un eix principal de Sant Joan, que és el Mestre Andreu, que és un carrer amb barreres arquitectòniques, que és un carrer amb poca ombra, per tant, amb poc refugi climàtic, ara que la paraula també està de moda i que és necessària, i que en aquest projecte no s'ha inclòs, i tampoc es resol, per exemple, tot l'àmbit de l'enllumenat de la Coromina o BAC, que com a tema d'eficiència energètica doncs, s'hagués pogut valorar. En tot cas, són anècdotes o exemples concrets que potser ens hagués agradat veure en aquest projecte, insisteixo, però serà un sí, i és un sí crític perquè bueno, al final tothom pot marcar o pot demanar doncs, allò que considera doncs, també prioritari. Hi ha un fet que ens preocupa, vull dir, hem d'assumir, hem de treballar o hem de batallar per aconseguir aquesta subvenció, però hi ha un 25% de la mateixa que l'Ajuntament ha d'aportar o ha de buscar la manera d'aportar-la. I és veritat que són 3 milions d'euros, per tant és aquest 25%, i ens preocupa doncs, també, evidentment, la situació econòmica que té l'Ajuntament, aquest deute de 5 milions d'euros, aquest 95% del deute, doncs que això no sigui un llast a l'hora doncs, de, si poguéssim aconseguir tenir la subvenció, doncs que el fet que la situació econòmica que té l'Ajuntament, doncs això no ho pugui acabar perjudicant. Malgrat això, sí que volem, evidentment, felicitar a l'equip de govern per impulsar doncs, aquest projecte. És un projecte important, de 200 llargues pàgines, on ha intervingut doncs, molta gent, i per tant crec que és de rebut doncs, també reconèixer-ho, i ens assumem això, insisteixo, a la petició de la subvenció, i esperant doncs, que la poguéssim aconseguir i que puguem tenir doncs, debat serè més endavant doncs, d'algunes de les actuacions que les puguem matitzar entre tots, però crec que avui doncs, no és el moment, i per tant una mica doncs, volíem explicar doncs, aquest posicionament.
4: Bé, doncs moltíssimes gràcies. Si no hi ha més paraules, passaria a la seva votació. Vots afirmatius. Doncs s'aprovaria per unanimitat els presents. I donaríem pel ple per acabat. Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver participat en aquest ple convocat tant de pressa, no?, i tant a última hora, i també doncs, agraeixo una mica aquesta actitud, no?, de sumar-se sobretot amb l'equip de govern, però com a consistori, no?, com a Sant Joan, finalment, que som tots plegats per intentar aconseguir aquest programa de barris, que després, una vegada el tinguem, podrem seguir treballant, com vostè apuntava, per altres projectes, per altres finançaments i per fer créixer molt més aquest projecte, però això ja vindrà més endavant. Per tant, molt bé, moltes gràcies a tots i també doncs, pels que ens heu pogut escoltar, si algú ho ha fet. Moltes gràcies i bona nit.
0: I el nou disc de Julia Jacqueline es publicarà a finals de setembre. The Gem serà el quart treball de la cantautora australiana i es va concebre en un bar del mateix nom a Collingwood, un dels barris de moda de Melbourne, envoltada d'un petit grup de músics. Acaba de veure a la llum un altre dels temes que inclourà, I Wish, on l'acompanyen les germanes Rigby del grup australià The Maes. Escoltem I Wish.

0: I ara hem de fer un repàs a l'agenda del cap de setmana, que ve molt carregada. Avui divendres a les 6 de la tarda a la plaça Claver, Festa Holi amb Sant Joan Comerç.
1: Sant Joan Comerç i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses hem volgut preparar una mica de diversió i color aquests dies de tanta calor. T'esperem avui a les 6 de la tarda a la plaça Anselm Claver per celebrar la Festa Holi. Després de la Festa Holi també tindrem xeringada. Per la Festa Holi, recordeu que els tiquets comprats ahir dijous i avui divendres per un import superior a 5 euros els podreu descanviar per una bossa de pols per la Festa Holi. I si us falten bosses o voleu més bosses, també les podreu comprar amb un import de 2 euros per bossa, amb un màxim de compra de 5 bosses per cada persona. Res, que esperem que us ho passeu molt bé amb la Festa Holi avui a les 6 de la tarda i després xeringada i Festa de l'Escuma per acabar de refrescar aquestes tardes que estem tinguent de molta calor, perquè us ho passeu molt bé.
0: A les 10 de la nit a la plaça Claver, projecció de fotografies a la fresca organitzat pel grup fotogràfic Abadeses. Ens en dona tots els detalls el seu president, en Joan Pous.
2: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nunó. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
0: A 11:15 de la nit, al Passeig Comte Guifré, dins del cicle de concerts L'Estiu és Viu, el concert de Blanc. Dissabte comença el primer torneig de futbol sala de Sant Joan, organitzat per la Barberia 999. Ens en dona tots els detalls en Marçal Castellanos.
3: Bon dia a tots i totes. Soc en Marçal Agulló, el propietari de 999 Barber Studio, una barberia que va obrir aquí al poble farà un anyet i mig. I estic aquí a la ràdio avui per informar-vos de que juntament amb en Martí Busquets, un altre jove d'aquí del poble, doncs aquest any hem fet la primera edició de la 999 Copa Futbol Sala, el qual és un torneig de futbol sala que es realitza aquí al pavelló de Sant Joan de les Abadeses. L'horari és de 8 a 6, es jugarà la fase de grups, la qual consta de 16 equips i més de 140 participants, i a partir de les 6 començaran els quarts de final, semis i la final a les 11. Ens agradaria molt demanar una mica de col·laboració del poble.

0: perquè ens ajudeu amb el vostre granet de sorra, amb la vostra assistència a l'esdeveniment, ja que fa molts anys que no s'organitzava un torneig de futbol sala al poble i crec que és un pas valent el tornar a intentar doncs, que Sant Joan de les Abadesses tingui un torneig de futbol sala, ja que al final això ens aporta que vingui gent aquí al poble i que doncs, aquests dies d'estiu semblin una mica més vius. A la nit també fem una miqueta de festa a l'escorxador. Començarà sobre les 12 i durarà fins les 6. Tenim a 3 DJs d'aquí la zona. Tenim en Roger Rigat i a l'Arnau Amló de Camprodon. I llavors per acabar la nit, a última hora de 4 i mitja a 6 del matí, per fer el tancament d'aquest torneig i d'aquesta festa, tenim un DJ sorpresa. Així que esteu tots convidats a venir tant al torneig com a l'escorxador. L'escorxador és per majors de 16. Haureu de venir amb una autorització que podeu trobar al nostre Instagram, 999 Copa Futsal, i doncs que espero que us agradi molt el torneig i la festa de la nit. Moltes gràcies.
1: A 2:15 del matí, sortida de la natura, bruixes i plantes remeieres, i a partir de les 11, inflables a la piscina. Ens ho explica en Lluís Ibáñez.
2: Hola, bon dia. Res, només us volia recordar que aquest dissabte és el dia que hi ha inflables a la piscina. Aquest any hi haurà barques, un tobogan gegant i una pista d'obstacles. L'horari per poder disfrutar dels inflables és de 11 a 2, pararem per dinar, i de 4 a 7 de la tarda. No hi falteu. També recordar que durant el mes d'agost volem fer classes de perfeccionament de natació. Si esteu interessats en aquesta nova activitat, passeu per la porteria, que allà us informaran de tot. Moltes gràcies.
1: A 12:15 del matí, visita guiada a Sant Joan de les Abadesses, la joia del romànic. A 6:45 de la tarda del mateix dissabte, sortida a la natura, bany de bosc, el bosc terapèutic. I a les 10 de la nit, dins la programació del 31è Festival del Comte Arnau, concert de Manu Guix en David Trans, al claustre del monestir. Diumenge se celebrarà la 69a missa al cim del Taga.
3: La missa al cim del Taga és una tradicional excursió de la Unió Excursionista de Sant Joan les Abadesses que al llarg dels anys doncs, ha tingut un gran paper als estius del poble. No? Aquest any ja arribem a la 69a edició i com sempre doncs, esperem a dalt del Taga una gran afluència de gent. L'activitat consisteix en que bàsicament a les 9:30 del matí, a 9:15, es queda ben bé al cim del Taga, cadascú pot optar per pujar pel camí que li sigui millor i just a 9:15 comença la missa dalt del Taga. Simplement doncs això, s'efectua aquesta missa i després es canta una cançó que és tradicional també que es canti a dalt del cim. I esperem doncs això, que la jornada sigui molt molt bonica com al llarg dels anys ho ha sigut, que faci bon temps, que creiem que sí, i una gran afluència de gent.
1: I a les 12 es faran els actes litúrgics principals del 6è centenari del trobament del Santíssim Misteri. Durant tot el dia se segueix celebrant el torneig de futbol sala que ens ha explicat abans en Marçal. Pel que fa a les exposicions, continua 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur de l'Espai Art 60, i també la cal·ligrafia del temps de Gabriel Barderi a l'Espai Art 60... Ai, no, perdoneu, al Palau de l'Abadia, Espai Art l'Abadia. És que això de tenir tantes coses a Sant Joan... En fi, ara sí, que vagi molt bé, que passeu un bon cap de setmana. Nosaltres hi tornem a partir de la setmana que ve, però no ni dilluns ni dimarts, que ens agafem un parell de dies de vacancetes. Adéu-siau!
4: A la línia recta, bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadesses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Dilluns podran tornar a casa els veïns de dos edificis afectats per l'esvoranc produït per les obres de la L9 al barri de Sant Gervasi a Barcelona després de 10 dies desallotjats. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Les properes setmanes ho aniran fent de manera esglaonada la resta de veïns un cop vagin acabant les comprovacions al terreny. El govern aprovarà dimarts ajudes econòmiques pels ciutadans i comerciants afectats. Pilar Díaz és delegada del govern a Barcelona.
2: És important fer la feina molt a fons per la seguretat de les persones. De manera gradual, ara tindrem dos. Podria ser que en una setmana torni algun edifici més i deixem treballar, perquè també no només tenim feines d'inspecció i auscultació, sinó també de tractament del terreny per estar segurs, no al 100%, al 150%.
1: I l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, fa una crida a la responsabilitat ciutadana després dels 5 incendis que han cremat la zona en només una setmana. Un estiu negre que ha obligat a doblar la vigilància. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància en els termes concretament d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles a l'incendi. L'alcalde reclama calma, però també estar atents. Recordem que la principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats. El foc ha cremat 143 hectàrees.
3: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
1: Per cert, que els bombers han donat per controlat el darrer incendi a Aiguamúrcia fa només aproximadament una hora. Més temes. La Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diuen, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i els requisits de les declaracions patrimonials dels alts càrrecs. És l'informe anual sobre l'estat de dret que ha fet públic avui i que arriba enmig dels casos de corrupció, suposada corrupció, que envolten el PSOE. L'executiu comunitari dona un cop d'atenció al govern espanyol i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I tornen a detenir el professor jubilat de Torroella de Montgrí després de 8 denúncies més per tocaments. En total són 14 les alumnes que l'han denunciat i els Mossos no descarten que encara en puguin sortir més casos. I l'Ajuntament de Barcelona ha canviat d'opinió a més de 48 hores i reubicarà la pantalla gegant per veure la final del Mundial 2026 de futbol. Serà en directe aquest partit Espanya-Argentina i no serà, us podrà fer, perdó, la plataforma Marina del Fòrum i no a les Corts.

0: tornava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre es Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipunorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, justament l'endemà de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb els seus grups parlamentaris al Congrés i al Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant dels creixents casos de corrupció que afecten presumptament el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar una legislatura. El líder republicà ha instat Junts i la resta de partits que han facilitat la investidura a no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, ha xifrat amb més de 323.000 euros els beneficis de l'exsecretari d'organització dels OE Santos Cerdán i la seva família, que van obtenir a partir de l'empresa Servinavar i altres societats entre 2015 i 2024. Així, si més no, ho apunten els investigadors aquest divendres en l'informe de la seva patrimonial, en què quantifiquen que l'exsecretari hauria rebut també 18.261 euros procedents d'ingressos desconeguts entre 2014 i 2017. Així, l'UCO apunta que els beneficis de Cerdán haurien assolit els seus màxims entre 2019 i 2023, període en el que s'aglutina l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. I la Seu d'Urgell estrenarà el 2027 un nou centre de salut mental que acollirà usuaris de tot l'Alt Pirineu i d'Andorra. Les obres avancen a bon ritme i es preveu que l'equipament entri en funcionament a principis de l'any vinent. A la fase inicial es preveu que el centre aculli 54 residents, la majoria d'ells 44 concertats per Andorra mitjançant un conveni amb la Bisbal d'Urgell. I Constantí dona avui el tret de sortida al programa Constantí viu l'eclipsi, un cicle d'activitats divulgatives per preparar l'arribada de l'eclipsi solar el proper 12 d'agost. La programació arrenca amb la instal·lació d'un planetari mòbil al capvespre al pavelló. I Sant Boi escalfa motors per la nova edició del Festival Altaveu. Serà de l'11 al 13 de setembre. La ciutat tornarà a convertir-se en punt de trobada de la música d'autor i les propostes emergents.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Ah!

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Infocat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc continua sent molt elevat a bona part del territori, en condicions extremes de 33 municipis d'11 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat a més un reforç operatiu a totes les regions. La previsió del Meteocat és de calor intensa, no tan elevada, això sí, com els darrers dies, però que es manté per avís de calor nocturna per aquest cap de setmana, amb afectació aquesta matinada i la de diumenge als extrems nord i sud del territori, principalment al Gironès i al Baix Empordà. I l'informe favorable del Consell de Seguretat Nuclear a la pròrroga de la central d'Almarar fins al juny de 2030 ha generat tota mena de reaccions. Els municipis nuclears celebren que el regulador hagi certificat que la central pot continuar funcionant amb garanties de seguretat i demanen ara al govern espanyol que autoritzi la renovació. Consideren que la decisió és clau per garantir l'estabilitat de la xarxa elèctrica. Juan Pedro Sánchez Llebra és president de l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears.
2: Exigen que se haga con seguridad, pero una vez que la seguridad queda garantizada y avalada por el Consejo de Seguridad Nuclear, no tiene ningún sentido que prescindamos de estas plantas que son tan importantes, no para únicamente para los municipios que estamos en el entorno nuclear.
1: I llibertat en càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, denunciat per 14 alumnes per tocaments. Se li manté la mesura cautelar de llibertat en compareixença periòdica davant l'autoritat judicial. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu davant del jutjat després que hi hagi hagut 8 noves denúncies contra ell. Fins ara, ja ho dèiem, en són 14 en total. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros més de l'Estat per finançar el nivell mínim de dependència. Es tracta del finançament que forma part de l'aportació econòmica del Ministeri de Drets Socials, que repartirà els propers 2 anys entre les comunitats autònomes en el marc del Reial Decret, que amplia l'aportació de l'administració de l'Estat per finançar precisament aquest nivell mínim. I a Caldes de Montbui comença avui la segona edició del Sonoteca, una proposta cultural que uneix gastronomia i música. Fins al 15 d'agost, cada un dels restaurants que participen de la iniciativa presenta un menú especial que se serveix acompanyat de música en directe. S'hi han adherit uns 10 establiments.

0: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Oh yeah, rock and roll.

0: la llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Malamente.
1: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Creix la preocupació a Aigua Múrcia, l'Alt Camp, els 5 incendis que s'han declarat a la zona la darrera setmana. Des de diumenge passat s'ha doblat la vigilància als termes d'Aigua Múrcia, Pontons i Querol per tal d'evitar noves revifalles de l'incendi. La principal hipòtesi és que els incendis han estat provocats i els Mossos d'Esquadra busquen un possible piròman, mentre les ADFs estan atentes a qualsevol senyal. L'alcalde Òscar Cendra ha fet una crida a la calma i la responsabilitat ciutadana i demana als veïns estar ben atents al foc que ha cremat 162 hectàrees.
2: Calma, però atents. Hem d'estar atents, hem de tindre els ulls ben oberts. Els pobles ens coneixem tots, ens coneixem per on ens movem, sabem de qui és cada tros de pam de terra. Si veiem qualsevol cosa, sisplau, truca ràpidament al 112 i es mobilitzarà tots els agents que tenim.
1: I Protecció Civil manté el pla InfoCat davant la persistència d'un elevat perill d'incendi forestal, sobretot a partir de dilluns. El risc d'incendi continua sent molt elevat a bona part del territori, amb condicions extremes en 33 municipis d'11 comarques, on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, i un perill molt alt a 196 municipis de 17 comarques en nivell 3. Els bombers han activat un reforç operatiu a totes les regions. D'altra banda, la previsió del meteocat de calor intensa és no tan elevada per aquests dies, però es manté l'avís de calor nocturna, sobretot aquest cap de setmana i aquesta matinada, i la de diumenge a l'extrem nord i al sud, principalment al Gironès i al Baix Empordà. Els pròxims dies continuaran les temperatures molt elevades. I la Comissió Europea ha retret a Espanya els avenços limitats, diu, en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interès i dels requisits en les declaracions patrimonials dels excàrrecs públics. En l'informe anual sobre l'estat del dret públic fet avui i que arriba enmig dels casos suposadament de corrupció del PSOE, li ha fet un toc al govern espanyol, l'executiu comunitari, i li reclama que impulsi més mesures per evitar la corrupció. I parlem de la reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona, que enceta una fase decisiva amb l'inici dels treballs per via marítima. Això és possible gràcies a la instal·lació d'una plataforma flotant de grans dimensions que aquest divendres es trasllada mar endins des del port de Badalona. Es tracta d'una estructura auxiliar de 30 metres de llargada i 15 d'amplada, amb uns pilars hidràulics que es fixen al fons del mar. Serà des d'aquesta pontona des d'on els pròxims mesos es facin els principals treballs de recuperació. L'estructura va patir fa més de 6 anys, al gener del 2020, pel temporal Glòria.

La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Ah!

0: lluna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Avaneses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

seràs pura. Digue'm el que sàpigues. O allunyat de mi 90 llardes, com a mínim. Em vaig destrossar els dínim i les saturacions les escrivim. Diàspora, ni els cabells ni les ungles. Com si fossis a les meves jungles. No arribes

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana redobla la pressió perquè la judicatura espanyola apliqui plenament l'amnistia als condemnats i processats per l'1 d'octubre, l'endemà, justament de l'aval de la llei per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El líder del partit, Oriol Junqueras, s'ha reunit aquest divendres amb els seus grups parlamentaris, el Congrés i el Senat. Preguntat pel paper d'Esquerra Republicana davant els creixents casos de corrupció que afecten el PSOE, Junqueras ha admès que se senten decebuts, però ha garantit el suport al govern de Pedro Sánchez per completar la legislatura. El líder republicà, a més, ha instat a Junts i a la resta de partits que van facilitar la investidura no deixar caure el govern per barrar el pas a PP i Vox.
2: En esto estamos llamados a participar todas las fuerzas de tradición democrática, progresista, mínimamente progresista, un poco progresista, a veces progresista, todos, porque la alternativa es un monstruo que ya hemos conocido en otros momentos de la historia.
1: L'Espai Natural de les Olles, entre Horta de Sant Joan i Bot, estrena aquest cap de setmana un nou sistema de regulació d'accés. L'objectiu és limitar la massificació a la zona. Tot plegat després d'un estudi de capacitat de càrrega que conclou que l'espai no hauria d'acollir més de 100 persones i en algunes ocasions n'ha arribat a 400. Per tant, l'accés continua sent lliure, però l'aparcament només es pot utilitzar amb reserva prèvia. Xavi Ortuño és alcalde d'Horta i Núria Molet és alcaldessa de Vot.
3: Com a molt no hauríem de sobrepassar mai les 100 persones al mateix moment i sobre això nosaltres establim uns aparcaments perquè l'entrada a l'espai és lliure, com si diguéssim, si un ve caminant o d'això, però podem corregir los aparcaments.
4: El cost de l'aparcament és de 5 euros per la franja de matí, de 10 a 2, i de 5 euros per la franja de tarda, de 3 a 7. Llavors, per part dels ajuntaments, aquí el que farem és fer revisions de que els cotxes que hi han aparcats, les matrícules coincideixen en els cotxes que han fet la reserva prèviament per aquest aplicatiu.
1: I el Memorial Democràtic recupera dades inèdites de 37.000 catalans en una recerca sobre les milícies antifeixistes. La informació rescatada dels papers de Salamanca inclòs ara la base de dades dedicada a aquestes persones que van combatre el feixisme de manera voluntària s'ha presentat avui, que fa precisament 90 anys que va començar la Guerra Civil, el que s'ha fet a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I els Mossos van detenir el dia 13 dues dones de 41 i 36 anys per un delicte de robatori amb força a domicilis i 6 furts a una d'elles, a més de 2 delictes de recaptació. El total de les joies sostretes arriba a 390.000 euros. Una d'elles era treballadora de la llar d'aquestes cases on es van sostreure les joies.

0: tornava llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
0: Quan el sol se'n va.
1: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podrà gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
2: ¿Me dices tu nombre, por favor?
3: Mi nombre, Peyu.
2: De acuerdo, Peyu.
3: No, Peyu no, Peyu, con i.
2: Bien, Peyu.
3: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres de cognom, 17 de juliol de 2026. I un dia com avui de 1860, la infermera Betsy Cadwalder moria a Londres. Cadwalder, no sé si ho diré bé, però la Betsy va néixer al nord de Gales, filla d'una família religiosa i molt nombrosa i humil, de la qual va fugir quan tenia 9 anys. Ben aviat es va canviar el cognom pel de Davis, perquè era més fàcil de pronunciar. Ben fet, Betty. Betsy, perdó. I va treballar en diverses feines fins que la van agafar com a serventa d'un capità de vaixell. Això li va permetre gaudir d'una de les seves grans passions, viatjar. Ho va fer durant anys per Àsia, Austràlia i Àfrica, mentre cuidava el capità i també els malalts a bord, tot i que no tenia cap formació. De tornada al Regne Unit, però, va decidir aprendre l'ofici d'infermera i, tot i que ja havia fet els 60 anys, es va presentar voluntària per cuidar els soldats a Crimea. Allà va ser destinada a un dels hospitals de Florence Nightingale, amb qui no es van entendre gaire bé, no només per la diferència de classe entre les dues i l'edat, sinó també per la manera impulsiva i intuïtiva de fer de Davis, que xocava amb la metòdica i reglamentària de Nightingale. Davis va acabar traslladant-se a una altra regió on va poder desenvolupar tot el seu potencial, responent intuïtivament a les necessitats dels ferits amb uns resultats tan satisfactoris que a poc va aconseguir l'aprovació de Florence, que acabaria incloent algunes de les seves pautes al seu model conceptual d'infermeria. Betsy Davis va morir un dia com avui de 1860 en condicions d'extrema pobresa i gairebé oblidada, i va ser enterrada en una fosa comuna. Fins l'any 2012 no se li va reconèixer la seva tasca. L'organització sanitària més gran de Gales porta avui el seu nom. I un dia com avui de 1982, qui sonava a moltes emissores musicals era Irene Cara amb Fame, un dels temes de la banda sonora de la pel·lícula amb el mateix nom. Aquell any havia vist llum una seqüela en forma de sèrie que va arrasar a la televisió. Fame.

0: I avui no tenim en Josep Maria Rex, però tenim una altra cosa. Ahir es va celebrar un ple. No hem admès mai els plens al magazín, perquè normalment, a més, duren més d'una hora, però el d'ahir va ser curtet i creiem que va ser interessant perquè es va presentar el pla de barris, que en el cas que sigui concedit, l'Ajuntament ara ha fet una candidatura, en el cas que es concedeixi, és una inversió de 12 milions i mig d'euros, una barbaritat que canviaria la fesonomia del poble també, per tant que creiem que era interessant repetir aquest ple. Dura mitja horeta.
1: Va. Bona nit a tots i a totes. Comencem aquest ple extraordinari urgent de 16 de juliol 2026. Senyora secretària, podem passar en el primer punt de l'ordre del dia.
2: Que és l'aprovació de l'adquisició directa de l'edifici ubicat a la plaça Duran i Reinals, números 7 i 8 de Sant Joan de les Abadeses. Bueno, perdó. Primer, que vol ser un ple extraordinari i urgent, primer s'hauria de votar l'urgència de la celebració de la sessió ordinària abans de passar en els punts de l'ordre del dia.
1: Vale, perfecte. Bueno, en tot cas, puc explicar una mica la urgència d'haver incorporat aquest punt en l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari urgent. Bàsicament és perquè la seu de la comunitat Badrunes està en aquests moments a Madrid i ells s'han de desplaçar a Barcelona per signar aquesta compra-venda. Els anava bé poder-la signar a finals de mes i, per tant, anterior al nostre ple ordinari i l'aprovació per part del ple d'aquesta adquisició era document necessari, imprescindible pel notari, així que bueno, podríem fer un ple extraordinari només per aquest punt o en tot cas incorporar-lo en aquest ordre del dia. De fet, és un tema que ha anat sortint, vull dir, no és que n'haguem parlat molt, o no n'hem parlat potser, però sí que és un tema que ha anat sortint, no? L'interès per part de l'equip de govern de comprar aquest edifici per diversos motius, sobretot doncs, per poder fer un centre cultural que també inclogui la biblioteca, però que també hi ha altres espais de treball, tallers, sales d'exposicions, tot el tema Font Gerard Sala, etc. Per tant, en tot cas, si no hi tenen inconvenient i es poden afegir doncs, a aquesta primera tot incorporació, i en tot cas després, si volen, doncs, en podem parlar o debatre i votar finalment. Gràcies.
2: La votació és per al tractar-se d'un ple extraordinari i urgent, que s'ha d'aprovar aquesta urgència no només per aquest punt de l'ordre del dia, sinó per tots els punts del ple.
1: Ah, perdoni, doncs em pensava que... Vale, d'acord, com que no és massa habitual fer aquest tipus de ple, que en tot cas el fem precisament per als punts propis que es debatran i es parlaran, per la necessitat i l'urgència, perquè com a punt important doncs, tenim aquest projecte de pla de barris, que demà és l'últim dia per presentar-lo i per tant també requeria doncs, aquest acord de ple per poder-lo presentar. Per tant, tenim aquí un parell de punts que han necessitat doncs, aquesta convocatòria i aquest ple. No sé si hi ha alguna cosa a dir, Dono la paraula al senyor Sergi.
3: Bé, no, bàsicament a nosaltres ja entrem l'urgència dels dos punts, tant la compra de l'edifici de les Badrunes com la sol·licitud de la llei de barris, i en parlem a cada punt, i per tant són dos punts que a priori compartim, i per tant ara ja els anem desgranant a la intervenció, i per tant votem a favor de la urgència del ple.
1: Bé, molt bé, moltes gràcies. Doncs fem, primer de tot votem aquesta urgència, doncs vots afirmatius. Molt bé, moltes gràcies a tots. Es vota per unanimitat doncs, la incorporació d'aquests dos punts a l'ordre del dia del ple.
2: Ara sí, el primer punt és l'aprovació de l'adquisició directa de l'edifici ubicat a la plaça Duran i Reinals, número 7 i 8 de Sant Joan de les Abadeses. I es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, adquirir a títol de compra-venda l'immoble situat als números 7 i 8 de la plaça Duran i Reinals d'aquesta població, inscrit al registre de la propietat de Ripoll amb el número de finca 922 de Sant Joan de les Abadeses, pel preu de 200.653 euros. Segon, aprovar el pagament de la compra de l'immoble esmentat a l'apartat anterior en dos terminis. El primer termini de pagament serà d'un import de 100.000 euros i s'abonarà abans del 31 de juliol del 2026. El segon termini de pagament serà d'un import de 100.653 euros i es farà efectiu abans del 30 de juny del 2027. A aquests imports caldrà afegir-hi els interessos meritats per l'aplaçament del pagament des del moment de la formalització de la corresponent escritura pública. Com a garantia dels pagaments ajornats, es farà constar a l'escritura pública la corresponent condició resolutòria. Tercer, seran a càrrec de l'Ajuntament totes les despeses que aquesta transmissió produeixi, inclosa la derivada de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Quart, facultar el senyor Ramon Roquer Riu, alcalde president, perquè en nom i representació de l'Ajuntament procedeixi a la signatura de tots els documents públics i privats que calgui per a l'efectivitat d'aquest acord. Cinquè, notificar aquest acord a la senyora Antònia Nadal Gené, actuant nom i representació de la província Badruna Europa Hermanas Carmelitas de la Caridad, i requerir-la perquè comparegui davant el notari que se li designi per a l'otorgament de la corresponent escritura de compra-venda. I sisè, procedir a inscriure l'esmentat immoble al registre de la propietat i a l'inventari municipal de béns un cop formalitzada la compra-venda en escritura pública.
1: Bé, doncs moltíssimes gràcies. És un edifici que tots coneixem, i a més conegut potser per l'edifici de la pujada de les monges. És bàsicament un edifici rectangular, de fet és com deia el de la pujada, a vegades hi ha gent que confon amb la resta de cossos que hi han enganxats, però bàsicament doncs és aquest. El consistori i l'equip de govern fa bastants anys que està parlant, negociant amb la comunitat de les Badrunes per poder adquirir aquest immoble, entenent que podia ser un immoble estratègic, important i clau per desenvolupar els serveis públics, sobretot vinculats a temes més socials, culturals. Però és veritat que realment ha costat, anava a dir les primeres negociacions que potser van començar fa 8 o 10 anys, hi havia unes pretensions de la comunitat ben bé pràcticament del triple del que s'ha acabat tancant. Durant tot aquest procés és veritat que també doncs, han intentat comercialitzar l'immoble per més diners, però finalment jo crec que el que ha acabat convencent a la comunitat és el fet de poder-hi desenvolupar un projecte cultural interessant, que també se n'han sentit, jo crec, finalment una mica atrets, no?, per la proposta, pel projecte, i per això finalment han passat, doncs, sembla, dels 300 i pico de mil euros que venien l'immoble, doncs han acabat tancant, o hem acabat tancant aquesta compra-venda per aquests pocs més de 200 i pico de mil euros, que de fet és el que des de l'Ajuntament sempre havíem defensat que valia l'immoble a través d'una tassació objectiva. Passa que, evidentment, amb una compra sempre hi ha les pretensions de qui ven, que més enllà del valor real, també hi ha allò de la demanda, no? L'oferta i la demanda, i per tant, si hi ha demanda, doncs, evidentment, es pot pagar més. Bé, en tot cas, jo crec que hem d'estar contents. És el final d'una negociació i d'un acord bo, crec jo, per les dues parts, i que si tot va bé, doncs, a final de mes ja formalitzarem davant de notari i, per tant, doncs, ja podrem considerar que l'edifici és municipal i a partir d'aquí, doncs, ja pensar en els projectes a desenvolupar-hi. Un aplauso a Sergio Brick, gràcies.
3: Sí, bé, gràcies, bona nit. Bé, nosaltres en aquest punt hi votarem a favor. De fet, per fer una mica d'història, nosaltres sempre hem dit que la biblioteca municipal i que havia de ser a l'edifici d'Unia Reinals, això ho vam dir-ho quan en el moment que una part de la comunitat educativa doncs, passa la Coromina al BAC, i creiem que era important que el centre del poble hi hagués un equipament cultural doncs, que permetés continuar mantenint la vida al centre del poble. Per tant, un cop això es decideix finalment la biblioteca, perquè en algun moment la biblioteca es havia volgut ubicar el mestre Andreu, hem remat sempre amb l'equip de govern doncs, perquè tot aquest complex fos un complex cultural i, per tant, hi tenim la biblioteca, cal ampliar-la, cal que la biblioteca pugui ser a dintre la xarxa de biblioteques del país i, per tant, tot allò que faci referència doncs, a transformar el complex de la Desemma en un edifici cultural doncs ens hi trobaran i per tant el treballarem conjuntament. Crec que ara no és el moment de definir quins són els projectes o quines són les activitats que s'han de dur a terme, per tant només estem parlant de la compra, però és un pas més doncs, perquè Sant Joan doncs, continuï doncs, desenvolupant una activitat cultural i per tant celebrem doncs, que finalment doncs, es pugui fer aquesta compra i el nostre vot doncs, serà favorable doncs, a la mateixa.
1: Bé, doncs moltíssimes gràcies. En tot cas, només recordar que el projecte executiu ja redactat per l'ampliació de la biblioteca no arriba a ocupar aquest espai de les Badrunes perquè en molts espais ja de titularitat municipal ja s'arribava als metres mínims que marca el mapa públic de biblioteques i per tant ja diguem que complíem amb els mínims exigits pel Departament de Cultura de la Generalitat per poder tenir la biblioteca que ens toca. Això no vol dir que ara amb l'adquisició d'aquest edifici doncs també d'una o altra manera segur que també formarà part de la biblioteca. Aquí en tot cas ens queda aquest edifici que actualment hi ha a la biblioteca, que és l'edifici Blanes Reinals, que sí que hem de recordar que és un edifici propietat de la Fundació Espona i que ells com a fundació no tenen la possibilitat de vendre'l perquè l'Ajuntament ja vam intentar de poder adquirir-lo i que l'Ajuntament, que jo crec que sí, té una mica l'obligació de preservar-lo i de posar-lo en valor, haurà de seguir pagant lloguer. Això sí que és veritat És bo saber i que tothom sàpiga que, evidentment, aquest edifici, és a dir, la part que actualment ocupa la biblioteca, no és municipal, és de titularitat privada i l'Ajuntament en paga un lloguer per poder-ne fer ús. Bé, no sé si hi ha algun altre comentari, doncs, i si no ens tiraríem endavant, passaríem a la votació, vots afirmatius. Molt bé, s'aprovaria per unanimitat els presents. Podem passar al següent punt de l'ordre del dia. Gràcies.
2: El punt número 2, que és l'aprovació de l'adhesió a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores, i es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, sol·licitar l'adhesió a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores i, segon, comunicar el present acord a l'Associació Internacional de les Ciutats Educadores pel seu coneixement i efectes oportuns.
1: Bé, moltíssimes gràcies. De fet, d'aquest punt no n'havíem parlat. Però sí que és veritat que el següent punt del programa de barris, tot el programa de barris, finalment té una filosofia molt vinculada a les ciutats educadores i, per tant, semblava que tenia tota la coherència, doncs, formar part d'aquesta associació de ciutats educadores, ja que ha sigut, doncs, una de les bases, doncs, en què s'apoya tot el projecte del pla de barris. Si hi ha alguna paraula? Molt bé, doncs passarem a la seva votació, vots afirmatius. Bé, moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre.
2: El número 3, que és l'aprovació de la sol·licitud de subvenció al Pla de Barris Convocatori 2026. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la memòria d'intervenció integral titulada Regeneració Integral dels Barris de Sant Joan en els termes que consta l'expedient número 1563 del 2026. Segon, sol·licitar al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat una subvenció en el marc de la convocatòria anticipada derivada de les bases reguladores de les subvencions pel millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles d'atenció especial, finançades pel Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial any 2026, d'un import total de 9.375.000 euros. Tercer, facultar l'alcalde president de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per la signatura de tots els documents i la realització de tots els tràmits necessaris per l'efectivitat del present acord. I quart, comunicar el present acord al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat pel seu coneixement i efectes oportuns.
1: Bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que estem davant d'una convocatòria molt important pel país. En aquests moments estem amb la segona convocatòria. Tots més o menys vam seguir de prop la primera convocatòria que va treure el govern de la Generalitat. En aquest cas van ser unes quantes ciutats del nostre país que van poder ser beneficiàries fins a 25 milions d'euros, si no recordo malament. I en aquesta segona convocatòria, de fet, des de l'equip de govern, ja des d'un bon inici teníem molt clar que volíem presentar-nos. I per tant avui ja presentem aquest projecte perquè sigui aprovat avui i presentat demà. Com deia, és el projecte, jo crec que més important plantejat mai des d'aquest consistori. Estem parlant d'una inversió de 12 milions i mig en el seu conjunt, repartits en tres grans àmbits i per tant amb una transformació clara del que pot suposar la vida de la gent de Sant Joan a efectes de poder gaudir de totes aquestes inversions i de tots aquests programes que ella contempla. Bàsicament, per sintetitzar una mica el projecte, perquè és realment molt extens, parlaré una mica de la missió, de l'estratègia global i els objectius d'aquest pla de barris. Bàsicament, i també repassaré una mica les 50 i pico actuacions que hi ha, d'una manera ràpida, també perquè no sigui ni massa avorrit ni massa llarg. Respecte a la missió, reconnectar Sant Joan de les Abadeses amb el riu, amb els seus barris i com a comunitat. Convertir el riu Ter, la Riera del Samala i els espais de les Riberes en infraestructures quotidianes amb benestar, mobilitat i cohesió, identitat de la vila i fer dels barris de creixement al voltant de la Vila Vella. L'Eixample, el Raval, el Roser, l'Estació, espais ben connectats, accessibles, verds i actius. El riu no s'entén com un límit ni com un simple element paisatgístic, sinó és el fil conductor d'una nova manera d'entendre la vila. El Ter, la Samala, les hortes, els camins, els ponts, els equipaments i els barris formen part d'un mateix relat, reconnexió amb l'entorn i entre les persones. Per tant, el nostre projecte de barris té el riu Ter com a fil connector també del poble i de persones. Respecte a l'estratègia global, aquesta s'articula al voltant d'una espina urbana que relliga barris, equipaments, aparcaments, espais verds, hortes, itineraris de riu i que dona coherència a totes les actuacions, evitant que el programa esdevingui una suma d'intervencions aïllades Sobre aquesta espina es desplega quatre eixos estratègics. El primer, reconnexió urbana i mobilitat activa. Reforçar la connexió del Roser i l'estació amb el centre i entre elles. I entre ells, salvar els desnivells amb sistemes d'accessibilitat adequats, completar la xarxa d'itineraris per a vianants i bicicletes. Camí ral, canal, pont vell, via verda. I reduir la dependència del vehicle privat en els desplaçaments interns. La connexió entre barris no és només una qüestió de traçat, és igualtat d'oportunitats, accés de serveis i participació a la vida col·lectiva. El segon eix estratègic és el riu i el verd com a infraestructura ecològica i de salut. Acostar el medi natural a l'interior de la vila, portar el verd cap a dins el teixit urbà. Introduir arbrat i confort climàtic als carrers, crear àmbits de refugi, ombra i estar de renaturalitzar espais i ordenar les hortes com a paisatge productiu, comunitari i educatiu. La transició ecològica es concreta en infraestructura verda, mobilitat, sostenibilitat, gestió comunitària de les hortes, compostatge col·lectiu, economia circular i bioeconomia local vinculada a l'autoconsum i la producció de proximitat. El tercer eix estratègic és la cultura i equipaments com a motors de comunitat, consolidar un pol cultural de referència local i comarcal al voltant del monestir i el centre històric, el teatre vinculat a les xarxes d'Ateneus, la biblioteca, l'escola de música, l'escola d'art, el Palau de l'Abadia i els espais expositius, reforçats amb millores funcionals, ampliacions i adquisicions estratègiques, com és l'edifici de les Badrunes, com és l'espai art, amb nous espais per l'associacionisme, hotel d'entitats. Els equipaments no han de ser contenidors d'activitat, sinó nodes d'un sistema comunitari viu, capaç d'acollir la vida educadora, les comunitats energètiques i d'autoconsum, els programes intergeneracionals i la participació veïnal. I finalment, l'últim punt estratègic és la rehabilitació amb criteri social i millora de l'habitabilitat, millorar el parc edificat dels sectors de creixement majoritàriament anteriors als anys 80 en eficiència energètica, accessibilitat i conservació amb criteris de millora real de les condicions d'habitabilitat i de manteniment de caràcter veïnal, evitant rehabilitacions superficials, processos especulatius o d'expulsió. La intervenció respon a les necessitats detectades a la diagnosi, la desconnexió física i funcional entre el centre i els barris de l'altra banda dels rius, els dèficits d'accessibilitat derivats dels desnivells, la dependència del vehicle privat, la infrautilització del riu i dels espais de ribera a la vida quotidiana, el desordre en l'àmbit dels horts, els dèficits d'eficiència energètica i accessibilitat del parc edificat i la necessitat de reforçar els equipaments com a motors de cohesió. L'àmbit exclou la Vila Vella, ja transformada amb l'anterior pla de barris, per concentrar els esforços en sectors amb necessitats equivalents que no han rebut el mateix nivell d'actuació pública. Bàsicament, si parlem d'objectius generals, estem parlant de reconnectar físicament i socialment els barris entre ells i amb el centre, garantint itineraris d'accessibilitat per a tothom, convertir el riu Ter, la Riera de la Samala i els espais de la Ribera en l'eix ambiental i social de la vila, millorar el confort climàtic i la qualitat de l'espai públic, incrementar el verd urbà i els espais de refugi, consolidar el sòl, el pol cultural i educatiu com a motor de cohesió, identitat i dinamització econòmica, millorar l'eficiència energètica, l'accessibilitat i l'habilitat del parc edificat sense generar expulsió ni especulació, reduir la dependència del vehicle privat i fomentar la mobilitat activa i saludable. Si entrem més en detall, objectius específics, bàsicament és establir una connexió accessible als barris del Roser i l'estació, Via Verda, centre, configurar l'espina urbana com a xarxa cívica per a vianants i ciclistes, jerarquitzada i llegible, ordenar les hortes i activar-ne la dimensió productiva, comunitària i educativa, crear un refugi climàtic en referència a l'entorn de Can Creuet, activar edificis existents amb valor patrimonial per a nous usos comunitaris i culturals, desplegar projectes de vida de la vila educadora, comunitats energètiques i consum responsable des de la xarxa d'equipaments. Quins resultats esperem d'aquest projecte, no? Barris més ben connectats i accessibles, amb més desplaçaments a peu i en bicicleta i menys ús del cotxe en trajectes interns, un front fluvial i uns espais de ribera integrats a la vila quotidiana amb més verd urbà i més confort climàtic, unes hortes ordenades i actives amb espais productius, comunitaris i educatius, un parc edificat més eficient i accessible amb població residencial que es manté i millora de les seves condicions de vida, un sistema cultural i comunitari més fort amb equipaments actius i teixit associatiu consolidat, una vila més cohesionada, saludable i resilient davant dels reptes climàtics, socials i de territori. Bé, com deia abans, totes aquestes actuacions es desgranen en 50 petites actuacions. Bàsicament són 50 actuacions distribuïdes entre 3 àmbits. Aquí en tenim 18 de transformacions físiques, en tenim 13 de transició ecològica, 19 d'acció sociocomunitària, que és, evidentment, tal com ens demana el propi decret. Per entrar una mica més en detall, parlem de les transformacions físiques. Aquestes despleguen l'espina urbana i en el gir de la política d'habitatge de l'àmbit. En l'urbanisme combinen el desenvolupament dels àmbits de transformació pendents amb la pacificació i urbanització dels carrers que estructura la vila, la creació i rehabilitació d'equipaments i la peça palanca de la connexió amb els barris del nord. Vaig repassant una mica cada una d'aquestes actuacions. Bàsicament és desenvolupament dels àmbits de planejament pendents. Aquests bàsicament es centraria amb el pla de millora urbana d'Espona, amb el pla de millora urbana de Cotolla i amb el polígon d'actuació número 2, que és estar just darrere el camp de futbol. En quant a l'espai públic, tenim pacificació de carrers, pacificació o reurbanització, ni podem dir com vulguem. Estem parlant de millora del Sant Isidre, el Ramon de la Bisbal, Jacint Verdaguer, reurbanització del Camí Ral i també de la millora del carrer Pere Rovira. Tenim reforma del cementiri, rehabilitació d'edificis d'interès patrimonial, com és el cas del Mestre Andreu, que es pretén destinar-lo a una residència per unitats de convivència, i també hi ha una actuació específica per donar un impuls a la finca Blanchard. Connexió i accessibilitat als barris del Roser. Aquesta seria una de les actuacions tractores de tot aquest àmbit. En quant a habitatge, respecte a habitatge, s'activarien diferents subvencions per a millora d'habitabilitat i solubilitat, subvencions de rehabilitació energètica d'envolupants i tancaments en edificis anteriors als 80, subvencions per a la instal·lació d'ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques. En temes d'eficiència energètica, tenim la instal·lació fotovoltaica d'autoconsum a cobertes d'equipaments, millora de l'eficiència hídrica en determinats barris per la pressió de l'aigua i pèrgoles fotovoltaiques a l'aparcament de les 5 fonts. I finalment tenim la constitució d'una comunitat energètica local oberta a tothom. Respecte a les actuacions de la transició ecològica, bàsicament aquí trobem actuacions quan a la línia de fomentar l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu. Tenim un espai cobert a la plaça Barcelona com a zona d'ombra i de refugi climàtic. Tenim ampliacions i naturalitzacions de l'aparcament de Can Creuet per generar millor dinamisme comercial al centre del poble. Tenim un nou camí peatonal que ens porti cap a la riera de Malatosca, naturalització d'aparcament i sòls urbans mitjançant jardineria sintròpica, connectivitat de barris i equipaments a través del riu Ter i el torrent de les Dous, l'actuació Blanca Verda, que seria una de les importants, recuperació vegetal de les riberes de l'Alter i creació del passeig itinerari de l'Arsamala, jardins terapèutics vinculats al model de cures i a la residència, desplegament del Pla Especial dels Horts, foment del producte local i de proximitat, horts educadors en el marc del projecte Vila Educadora, reutilització d'aigua per al rec pels horts, sensibilització ciutadana per millora de la recollida del porta a porta. I finalment, en tot el gruix d'accions de la part sociocomunitària, aquí tindríem accions contra la soledat no volguda, resposta directa al principal factor de pèrdua de qualitat de la vida detectat, creació d'un hotel d'entitats, creació del Consell de Poble, un programa de formació i convivència a l'espai públic, espai comunitari per a dones, un programa que es diria Dona't, per combatre la violència masclista, un altre programa que es diria Sant Joan Igualat, garantia d'igualtat de tracte i no discriminació, tenim un altre programa que seria Camina Segura, transversalitat en gènere aplicable a itineraris quotidians, un altre programa es diria Sant Joan Cuida, desplegament del mòdul i del model comunitari de cures, actuació tractora de l'àmbit, nova residència a l'edifici Mestre Andreu, que n'hem parlat abans, dinamització esportiva municipal, millores dels vestidors del pavelló i també del camp de futbol, aprenentatge i servei intergeneracional al casal, un altre programa que es diria Llegeix i Creix, millora dels nivells d'ensenyament, Sant Joan Podcast, un espai de creació digital contra la bretxa digital, creació d'un nou pol cultural de la comarca, rehabilitació integral del teatre, amb un conveni de cessió de 30 anys amb la propietat del Bisbat, i un projecte ja redactat de l'ampliació de la biblioteca i tot el projecte vinculat a l'edifici de les Badrunes. formació de cuidadores professionals a domicili, laboratori de turisme sostenible i cultural, aquí es desenvoluparia la Torre de la Puda, i pla estratègic del comerç local, que actualitza i desplega el pla d'enfortiment comercial que es va redactar el 2021 i explorarà mesures com la moneda local de descompte vinculat a la unió de botiguers o la connexió dels busos turístics amb l'aparcament dissuasiu per generar recorreguts comercials pel nucli. I també promoció de l'ecooperativisme de consum agroecològic. Bé, aquestes serien per sobre les 54 actuacions desgranades dintre d'aquests tres àmbits que abans he comentat, no? L'espai físic, transició ecològica i la part sociocomunitària. El document és llarg, és dens, i per tant el que sí que fixa un bon camí a seguir pel desenvolupament de tot aquest projecte, si finalment Sant Joan de les Abadeses és beneficiari d'aquest programa de barris. Cal dir que si no ho acabem sent, hi haurà, segons el govern, tres convocatòries més i, per tant, s'haurà de seguir lluitant, treballant, engruixudint o millorant el propi projecte perquè pugui ser, doncs, anava a dir, no beneficiari, sinó guanyador en una altra convocatòria. Un dels punts que ens penalitza més a la convocatòria, precisament, és el nivell de renta. Diguem que Sant Joan o el perímetre escollit està molt per sota de la mitjana de la renta de Catalunya i per tant sí que la renta, que en el propi programa de barris és un criteri, és un indicador important, aquest indicador no ens fa puntuar massa bé. Sí que és veritat que el propi projecte com a tal sí que crec que traurà una molt bona puntuació i per tant dependrà una mica de la resta de pobles i del que cada un d'ells puntuï, el que farà que el nostre projecte pugui ser més competitiu o menys. Bé, sense allargar-me més de moment, en tot cas podem obrir un debat, donaria la paraula al grup d'Esquerra Republicana. Gràcies.
3: Bé, doncs gràcies per l'explicació. Bé, nosaltres en aquest punt jo crec que com a equip de govern i per tant com a consistori compartim l'ambició d'haver de sol·licitar aquesta subvenció. És veritat que si la poguéssim aconseguir seria la inversió més gran en quant a subvenció doncs, que hauria aconseguit Sant Joan i per tant és evident que és una oportunitat que, si més no, el fet de demanar-la no l'hem de deixar perdre. Jo ara no faré una valoració de cada una de les 50 actuacions, perquè si no potser seríem fins demà i crec que cal fer una valoració global, i per tant nosaltres celebrem doncs, que s'hagi elaborat aquest projecte i sí que comentaré doncs, algunes de les accions que creiem que són correctes. De fet, moltes, si revisessin doncs, el programa electoral amb el qual ens van presentar a les últimes eleccions, doncs, hi són presents i, per tant, les podem compartir. Compartim també la vessant social d'aquesta doncs, subvenció. Com bé ha dit vostè, doncs, era un dels requisits doncs, que la subvenció doncs, demanava i, per tant, celebrem doncs, que el fet que una subvenció demani doncs, que hi hagi un component important social, doncs, l'equip de govern doncs, el marqui amb força, perquè hi ha accions, doncs, per exemple, en l'àmbit de la gent gran, aquest fet de tractar la soledat. Nosaltres fa molts anys que estem demanant que es facin accions concretes i contínues per tractar doncs, la gent gran que viu sola i, per tant, doncs, que finalment s'incloguin accions, doncs, creiem que és important que s'incloguin accions en l'àmbit de la igualtat també i especialment també s'impulsin doncs, polítiques de joves veritable. No? Per tant, en l'àmbit de la social doncs, ens sembla molt correcte, en l'àmbit mediambiental doncs, també hi han actuat doncs, agents de Sant Joan que l'han fet possible, també conjuntament amb l'equip de govern i, per tant, les veiem oportunes. I compartim doncs, algunes de les accions que es plantegen. No les anomenaré totes, per exemple, en l'àmbit de la cultura, doncs, que doncs, es planteja la reforma integral del teatre, és una necessitat, és un pol cultural del nostre poble, un pol social, i per tant és important avançar en aquest àmbit. Com he dit abans, en l'àmbit de la biblioteca, que s'intenti doncs, buscar finançament doncs, ja sigui doncs, per l'ascensor, per l'accessibilitat del Pla del Roser, doncs, és important. I també doncs, que doncs, intentem de buscar finançament en l'àmbit d'una plaça coberta. No? Hi ha hagut altres moments que s'hagués pogut trobar finançament per una plaça coberta, hi havia subvencions en l'àmbit de la sostenibilitat, del canvi climàtic, doncs, que s'han utilitzat per altres accions, i per tant doncs, ara intentem d'encabir-ho aquí. Per tant, és bo que intentem de buscar aquest finançament. I malgrat que compartim tot això, el nostre sí serà un sí, però serà un sí crític perquè segurament hi ha algunes de les accions que es plantegen i de les inversions doncs, que potser doncs, hi faríem altres usos o plantejaríem altres accions, però crec que ara no és el moment d'haver de debatre o afinar en aquest àmbit, perquè en tot cas remem junts per aconseguir la subvenció i si la tenim, doncs, després potser doncs, la subvenció ja permet fer ajustos i per tant aquí és on ens podem entendre de si més no del tot. Creiem que la proposta de que s'ha redactat sí que es parla d'habitatge, es pretenen dur a terme o desenvolupar accions urbanístiques, però aquest desenvolupament i la possible construcció que pot venir derivada d'aquest desenvolupament parla d'habitatge, en tot cas, relativament mitjà termini. I el problema de l'habitatge és a curt termini. Creiem doncs, que aquí sí que s'hagués pogut doncs, dur a terme alguna acció més concreta doncs, que permetés resoldre l'àmbit de l'habitatge en curt termini. També considerem que en l'àmbit de l'aparcament, que és una de les problemàtiques importants que té Sant Joan, especialment també després de tots aquests tres carrers bici doncs, que han aparegut i que s'han construït a Sant Joan, doncs no l'aborda d'una forma valenta. Sí que es parla de renaturalitzar l'aparcament de Can Creuet, però en cap cas la fitxa tècnica parla en cap moment d'ampliar les places d'aparcament. Per tant, fer-lo més bonic està molt bé i estem d'acord, però és evident que tenim un problema d'aparcament i aquest aspecte no s'acaba de resoldre. I també creiem que s'haguessin pogut afegir, i al final més escollir doncs, una cosa o una altra, es milloren alguns carrers, que és necessari, però, per exemple, hi ha un eix principal de Sant Joan, que és el Mestre Andreu, que és un carrer amb barreres arquitectòniques, que és un carrer amb poca ombra, per tant, amb poc refugi climàtic, ara que la paraula també està de moda i que és necessària, i que en aquest projecte no s'ha inclòs, i tampoc es resol, per exemple, tot l'àmbit de l'enllumenat de la Coromina o BAC, que com a tema d'eficiència energètica s'hagués doncs, pogut valorar. En tot cas, són anècdotes o exemples concrets que potser ens hagués agradat veure en aquest projecte, insisteixo, però serà un sí, i és un sí crític perquè bueno, al final tothom pot marcar o pot demanar doncs, allò que considera doncs, també prioritari. Hi ha un fet que ens preocupa, vull dir, hem d'assumir, hem de treballar o hem de batallar per aconseguir aquesta subvenció, però hi ha un 25% de la mateixa que l'Ajuntament ha d'aportar o ha de buscar la manera d'aportar-la. I és veritat que són 3 milions d'euros, per tant és aquest 25%, i ens preocupa doncs, també, evidentment, la situació econòmica que té l'Ajuntament, aquest deute de 5 milions d'euros, aquest 95% del deute, doncs que això no sigui un llast a l'hora doncs, de, si poguéssim aconseguir tenir la subvenció, doncs que el fet que la situació econòmica que té l'Ajuntament, doncs això no ho pugui acabar perjudicant. Malgrat això, sí que volem, evidentment, felicitar a l'equip de govern per impulsar doncs, aquest projecte. És un projecte important, de 200 llargues pàgines, on ha intervingut doncs, molta gent, i per tant crec que és de rebut doncs, també reconèixer-ho, i ens assumem això, insisteixo, a la petició de la subvenció, i esperant doncs, que la poguéssim aconseguir i que puguem tenir doncs, debat serè més endavant d'algunes doncs, de les actuacions que les puguem matitzar entre tots, però crec que avui doncs, no és el moment, i per tant una mica doncs, volíem explicar doncs, aquest posicionament.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Si no hi ha més paraules, passaria a la seva votació. Vots afirmatius. Doncs s'aprovaria per unanimitat els presents. I donaríem pel ple per acabat. Doncs bé, moltíssimes gràcies per haver participat en aquest ple convocat tan de pressa, no?, i tan a última hora, i també doncs, agraeixo una mica aquesta actitud, no?, de sumar-se, sobretot amb l'equip de govern, però com a consistori, no?, com a Sant Joan, finalment, que som tots plegats per intentar aconseguir aquest programa de barris, que després, una vegada el tinguem, podrem seguir treballant, com vostè apuntava, per altres projectes, per altres finançaments i per fer créixer molt més aquest projecte, però això ja vindrà més endavant. Per tant, molt bé, moltes gràcies a tots i també doncs, pels que ens heu pogut escoltar, si algú ho ha fet. Moltes gràcies i bona nit.
0: I el nou disc de Julia Jacqueline es publicarà a finals de setembre. The Gem serà el quart treball de la cantautora australiana i es va concebre en un bar del mateix nom a Collingwood, un dels barris de moda de Melbourne, envoltada d'un petit grup de músics. Acaba de veure a la llum un altre dels temes que inclourà, I Wish, on l'acompanyen les germanes Rigby del grup australià The Maes. Escoltem I Wish.

0: I ara vam fer un repàs a l'agenda del cap de setmana, que ve molt carregada. Avui divendres a les 6 de la tarda a la plaça Clavé, Festa Holi amb Sant Joan Comerç.
1: Sant Joan Comerç i l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses hem volgut preparar una mica de diversió i color aquests dies de tanta calor. T'esperem avui a les 6 de la tarda a la plaça Anselm Clavé per celebrar la Festa Holi. Després de la Festa Holi també tindrem xeringada. Per la Festa Holi, recordeu que els tiquets comprats ahir dijous i avui divendres per un import superior a 5 euros els podreu descanviar per una bossa de pols per la Festa Holi. I si us falten bosses o voleu més bosses, també les podreu comprar amb un import de 2 euros per bossa, amb un màxim de compra de 5 bosses per cada persona. Res, que esperem que us ho passeu molt bé amb la Festa Holi avui a les 6 de la tarda i després xeringada i Festa de l'Escuma per acabar de refrescar aquestes tardes que estem tinguent de molta calor, perquè us ho passeu molt bé.
0: A les 10 de la nit a la plaça Clavé, projecció de fotografies de la fresca organitzada pel grup fotogràfic Abadeses. Ens en dona tots els detalls el seu president, en Joan Pous.
2: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Abadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nunó. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
0: A 11:15 de la nit, al Passeig Comte Guifré, dins del cicle de concerts L'Estiu és Viu, el concert de Blanc. Dissabte comença el primer torneig de futbol sala de Sant Joan, organitzat per la barberia 999. Ens en dona tots els detalls en Marçal Castellanos.
3: Bon dia a tots i totes. Soc en Marçal Agulló, el propietari de 999 Barber Studio, una barberia que va obrir aquí al poble farà un any i mig. I estic aquí a la ràdio avui per informar-vos de que juntament amb en Martí Busquets, un altre jove d'aquí del poble, doncs aquest any hem fet la primera edició de la 999 Copa Futbol Sala, el qual és un torneig de futbol sala que es realitza aquí al pavelló de Sant Joan de les Abadeses. L'horari és de 8 a 6... Es jugarà la fase de grups, la qual consta de 16 equips i més de 140 participants. I a partir de les 6 començaran els quarts de final, semis i la final a les 11. Ens agradaria molt demanar una mica de col·laboració del poble perquè ens ajudeu amb el vostre granet de sorra, amb la vostra assistència al desavadiment, ja que fa molts anys que no s'organitzava un torneig de futbol sala al poble i crec que és un pas valent el tornar a intentar doncs, que Sant Joan de les Abadeses tingui un torneig de futbol sala, ja que al final això ens aporta que vingui gent aquí al poble i que doncs, aquests dies d'estiu semblin una mica més vius. A la nit també fem una miqueta de festa a l'escorxador, començarà sobre les 12 i durarà fins les 6. Tenim a 3 DJs d'aquí la zona, tenim en Roger Rigat i l'Arnau Amló de Camprodon i llavors per acabar la nit a última hora de 4 i mitja a 6 del dematí per fer el tancament d'aquest torneig i d'aquesta festa tenim un DJ sorpresa, així que esteu tots convidats a venir tant al torneig com a l'escorxador. L'escorxador és per majors de 16, haureu de venir amb una autorització que podeu trobar al nostre Instagram 999 Copa Futsal. I doncs que espero que us agradi molt el torneig i la festa de la nit. Moltes gràcies.
0: A 11:15 del matí, sortides de la natura, bruixes i plantes remeieres i a partir de les 11 inflables a la piscina. Ens ho explica en Lluís Ibáñez.
4: Hola, bon dia. Res, només us volia recordar que aquest dissabte és el dia que hi ha inflables a la piscina. Aquest any hi haurà barques, un tobogan gegant i una pista d'obstacles. L'horari per poder disfrutar dels inflables és de 11 a 2, pararem per dinar, i de 4 a 7 de la tarda. No hi falteu. També recordar que durant el mes d'agost volem fer classes de perfeccionament de natació. Si esteu interessats en aquesta nova activitat, passeu per la porteria, que allà us informaran de tot. Moltes gràcies.
0: A 12:45 del matí, visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A 6:45 de la tarda del mateix dissabte, sortida a la natura, bany de bosc, el bosc terapèutic. I a 10:00 de la nit, dins la programació del 31è Festival del Comte Arnau, concert de Manu Guix en Devetre.

0: del Taga, cadascú pot optar per un, per pujar pel camí que li sigui millor, i just a 9:15 comença la missa dalt del Taga. Simplement, doncs, això, s'efectua aquesta missa i després es canta una cançó que és tradicional també que es canti a dalt del cim, i esperem, doncs, això, que la jornada sigui molt, molt bonica, com al llarg dels anys ho ha sigut, que faci bon temps, que creiem que sí, i una gran afluència de gent.
1: I a les 12 es faran els actes litúrgics principals del 6è centenari del trobament del Santíssim Misteri. Durant tot el dia se segueix celebrant el torneig de futbol sala que ens ha explicat abans en Marçal. Pel que fa a les exposicions, continua 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur de l'Espai Art 60, i també la cal·ligrafia del temps de Gabriel Barderi a l'Espai Art 60... Ai, no, perdoneu, al Palau de l'Abadia. Espai Art l'Abadia. És que això ha de tenir tantes coses a Sant Joan. En fi, ara sí, que vagi molt bé, que passeu un bon cap de setmana. Nosaltres hi tornem a partir de la setmana que ve, però no ni dilluns ni dimarts, que ens agafem un parell de dies de vacancetes. Adéu-siau! Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Aquesta és una cançó per abans d'anar a dormir, perquè descansis convençuda de que ets feliç.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: Estás tocando
3: una canción que he compuesto yo.
2: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
3: No los
2: la tocaste para ella, tócala para mí.
3: Bueno, es que no la recuerdo.
2: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
3: Sí, jefe.

0: Si busques un pla perfecte per una nit d'estiu fresca i diferent, el proper divendres 17 de juliol a les 10 de la nit, la màgia de la imatge i la música ompliran Sant Pol amb la tradicional projecció del grup fotogràfic Amadeses. Podràs gaudir de 35 minuts d'emoció visual a través de la mirada dels nostres socis, amb blocs temàtics espectaculars. Natura, clima, elements artificials, la nit i la foscor i els millors moments de Sant Joan. I atenció, perquè aquest any tenim una gran novetat, un bloc molt especial amb imatges capturades pels membres del casal Jaume Nuno. Durant la projecció es repartiran crispetes i, com a fi de festa, també podreu gaudir d'una copa de cava ben fresqueta. No us ho perdeu, us hi esperem. Fins divendres, doncs.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana dediquem tot el programa a la figura de Miles Davis, que va néixer un 26 de maig de 1926. Celebrem el centenari. Una figura que va estar al capdavant de totes les evolucions del jazz des de 1945 en endavant i que ens ha deixat un bon grapat de discs històrics. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: gotta hold on. You gotta hold on.
1: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta

0: né?
1: Avui jugarem els animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser?
2: Un cuc de terra.
3: És estiu. Escolta i canta.